Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre,

0: Ai, ja caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que jo no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio. No sé.

0: broken.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marín.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
8: Laia, què ha passat avui amb el tren?
9: Mira,
8: perquè
9: tu digui el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Em canso estar jo d'explicar-ho.
8: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
9: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
8: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
9: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
8: Ah, és el primer.
9: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
8: No
9: una... T'ho juro, t'ho juro.
8: Bueno, vale. Ara miraré el
9: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
8: Ara miraré.
9: Va, fer mans planning, que no estic d'humor avui.
8: Diu mans training.
9: Que et foll...
7: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Sou Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Escolta, Zicar.

0: Ambulica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Cat Weekend. Mom, can you tell

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que està d'infelicitat.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat
2: a aquesta
1: hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Per fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: i Cat Weekend.
1: At least it is true that man has no control.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui, titulada El caçador furtiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El Caçador Furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El Caçador Furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano lírico spinto o lírico dramàtica, directament a veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Otokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic, l'escriptor Johann Friedrich Kind, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del Caçador Furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

A l'inici del Caçador Furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc, en l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà. El pagès Kilian encerta de ple la Diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Otokar, i el malvat Monté Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa a Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. 6 bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canten Francisco Araiza com a Max, Ekehard Blaschicha com a Kuno i Tomás Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lanla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann. Thank you.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacchus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar a mitjanit a la tenebrosa gorja del llop on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació.

per la possible pèrdua d'Àgate si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Àgate i perquè té un pacte amb Samuel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Blaschicha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana el celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindt.

Per la seva part, Agatha li explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i, mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatha.

Arriba ara finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i en canvi destaca amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. En Shen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge. Caspar forma un cercle de pedres negres al voltant d'un crani on s'han de fondre les bales de Max. Un cor d'esperits invisibles entona una salmòdia. Sonen les 12 de la nit i Caspar, en nom del crani, evoca Samuel, que apareix entre les roques. El caçador li demana un ajornament de 3 anys en el pacte infernal que té convingut amb ell i que acaba l'endemà a canvi de lliurar-li l'ànima de Max. Per aconseguir-ho, ha d'ajudar-lo a fondre les 7 bales màgiques. Les 6 primeres encertaran el seu objectiu i la 7ena ferirà de mort la seva estimada, cosa que produirà la desesperació del noi. Samuel accepta i desapareix. Però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les 7 bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Caspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la 7ena bala, que fon Max davant la impotència de Caspar, apareix Samuel, que allarga la mà del jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi simfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Estatskapelle de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7a bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Àgate veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Àgate.

Entra en escena Angela a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Anshen porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'eremita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs Ottokar i el seu petit seguici, escolten els cants dels caçadors. És aquest, segurament, el cor més popular de tota l'obra i que sona així.

0: El príncep rep amb afecte a Ku, no?, i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca, i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Caspar, que s'estava amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Caspar, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samiel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandoni el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Caspar. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al càstig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blaumut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blaumut amb Sant Joan.
2: A Blaumut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blaumut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la. He caigut a terra i m'he aixecat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida seria amb events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis o no la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

feeling me too when I'm talking about.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària. Però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa d'etapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la Revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar del pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la Festa Major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Conte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Conte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Conte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Conte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Conte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Conte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Conte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Conte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: I ara vinc d'enlloc.

0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu m'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadesses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blaumut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blaumut amb Sant Joan.
3: A Blaumut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blaumut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
2: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan també per internet. La veu de Sant Joan 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien.
2: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
0: Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Aquest dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Campdevànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió i un disjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
3: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
2: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Notícies en xarxa. Bon dia. 4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu No. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La Veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadesses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
4: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
2: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
5: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
2: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar al pròxim curs escolar.
1: La Veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Set Cases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
6: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
2: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
2: Els 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que 2 són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. I hem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
3: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda d'events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

12 us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judicial contra Gómez i li retirar el passaport alegant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquesta reunió, però, ha acabat decidint únicament ajornar aquest debat fins dilluns. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Aquesta és, doncs, la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El punt més àlgid, però, no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, el risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil manté activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. Parlem també de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber també la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i a hores d'ara es celebra a la plaça de la Font de l'Ajuntament un minut de silenci. Parlem també de cultura amb el tancament del festival Sonar. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en futbol, recordem que avui la selecció espanyola juga el segon partit del Mundial de la fase de grups i s'enfronta a l'Aràbia Saudita a partir de les 6. En bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: ¿Dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
4: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa. La pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 del matí amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
4: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon. Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup MAMS, la banda Neon, i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despedida despertar amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la Gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ la màquina del temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: Notícies en xarxa. Parla Eduard París. La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns. La reunió s'ha fet després que ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, alegant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, com diem, aquests 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa i demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. I a més, recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic. En successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort divendres. Poc després de l'incident ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori, en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Parlem ara de cultura amb el tancament del Festival Sonar, i és que ahir les actuacions de Prodigy, Namasenda i Who Made Who van posar aquest punt final a un Sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
1: Futbolista del Badalona, i ara sí, Gardela de Just.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel POSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre, a més a més, a la banda que s'ha fet molta bodera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Em rodeixo el taller Moré, el cos Magrat, tot aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Bé, suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Moré fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
0: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
2: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
4: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar-se sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema. tema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
0: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de 2:15, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
2: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
6: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
0: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert. Utilitzen maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat 2 anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
2: Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
7: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
8: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
7: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
8: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
7: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
8: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
0: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
2: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
0: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal, de la línia L5.
2: El bisbe, de 29 anys, aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
0: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
2: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
0: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'Esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
9: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
2: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
0: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
2: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
0: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
2: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
10: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, Jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
2: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
11: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
12: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies. La seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
11: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
12: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
11: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
0: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet, a les 10:24, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
2: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6:18 i no marxarà fins a les 9:28. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
0: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
2: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
13: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
14: És la primera vegada doncs, que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa doncs, és un objectiu que buscàvem. Buscàvem doncs, que tots els nens i nenes doncs, poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu doncs, és important d'afavorir doncs, que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
13: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
0: <fixi-se> Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
2: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte David, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live protagonitzat per SPDG.
0: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
2: L'artista Pitingo, gran reclam de dissabte, va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia. Volare,
15: volare. Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
16: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará, no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea,
15: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tot Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
17: Una tarda superentretenida.
18: Que tiene mucha gracia.
19: Que a mi m'encanten.
15: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
2: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: Parlem ara de futbol. Al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
2: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
0: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
20: Marian Bosch, que ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista de les Clubes, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en l'etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en suma ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ansel Gold Reis, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineus. Afegeix, per tant, aquesta volta ciclista catalana i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper, amb
18: totes
20: intentar guanyar també el Tour.
0: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
2: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
21: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
22: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
23: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
0: I tanquem amb un apunt de waterpolo perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
2: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon, aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: protegeix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més puntual. Diputació de Barcelona.
1: Orgull de L, orgull de G.
2: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
3: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'anyora.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
7: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.

0: finalment, però s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
1: També parlem de successos perquè el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
0: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
0: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
0: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
1: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, amb previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
0: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
2: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Seca de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
3: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les Coca-Coles se venen soles i les canyes, sobretot, que estan ben fresquetes.
2: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el Pla d'Actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
1: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
0: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc, s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzar maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant, o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
0: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
1: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
0: El bisbe de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat d'estrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació aquesta precisament de Badal i en la mateixa franja horària.
1: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
0: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
1: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
4: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
0: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
1: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
0: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de la renovable sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
5: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
0: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Canviem de terç i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
0: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
6: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
7: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent als que els hem preguntat opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
6: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El mànager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
8: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
6: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
1: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura, i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
0: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys, com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
9: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo. Ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
10: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar l'any passat té poc sentit en els... comparativament perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que els rendiments d'aquest any semblin petits amb l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny, pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment, doncs, que precedit de molta calor.
9: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
1: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erix es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
0: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
11: Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
12: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
11: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erix ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
1: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
0: Precisament aquest any l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
13: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Lloses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
14: El tram que podés hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
13: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
0: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Rainier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, que, o també el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live, protagonitzat per Speedy G.
1: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
0: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
15: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
16: Perquè el jovent i tothom, qui vulgui, s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui. Però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
15: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. Amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 7:45 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
1: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
0: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us deia, és el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
17: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
18: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, és un terra de bandes, i una celebració com així, doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
17: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75.
0: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pascual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
0: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
0: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
20: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us hem fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip ha fet el treball d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara que va partir. I quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons han aguantat.
21: Què passa, Raquinà? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una maquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió és per a disfrutar.
22: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies de veritat.
1: I d'unes celebracions en anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'Hockey Lliga Femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
23: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
24: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
25: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
1: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el Club de Futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Avui comença l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. I això pel que fa al dia, perquè per la nit aquesta onada pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins al dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Encara a dilluns l'avís es concentra a les comarques del Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, i s'estén al Segrià, la Noguera, pel que fa a dimarts. La mínima ja no ha baixat dels 26 aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: I parlem encara d'aquesta prèvia de Sant Joan, i és que el govern, precisament, ha autoritzat enguany un total de 64 actes al litoral català vinculats a les celebracions, festes majors i espectacles pirotècnics. Els actes tenen lloc tant a la sorra com als passejos marítims i les escolleres, a partir de la nit de Revetlla i durant tot l'estiu. I qui estan estents a aquest fet a les festes de Sant Joan són els agents rurals i els bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel a aquest perill molt alt d'incendi, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi. I parlem de successos, ja que el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort. Centenars de persones, precisament, avui han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I canviem de terç i parlem de política, ja que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, que al final en aquesta reunió han decidit ajornar-la per acabar el debat el dilluns. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i sindicats policials manifestessin al·legant que els escortes agents del Cos Nacional de Policia podrien ajudar-la a fugir. I canviem ara, que anem a parlar d'esports, i és que derrota contundent del Barça al de bàsquet al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102 a 75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana. I avui hi haurà un quartel duel a l'Hockey Lliga entre l'Igualada i el Liceo. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

how infested was your personality?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia la gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ha fet tot a Camprodon. Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ la Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
3: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seríem a vents, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i a mi també ha començat la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus durant aquests dies següents fins a Sant Joan. I això pel que fa al dia, perquè per la nit l'onada de calor pot deixar un episodi de calor molt intensa durant la nit. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 graus aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I també parlem dels embassaments en aquesta calor, ja que Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de la capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. A tot plegat hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. I parlem de successos, parlem del tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, que també ha mort. Precisament avui a 1:15, centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar aquests tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I parlem en política i parlem de Junts per Catalunya, que avui és un dia clau, sobretot perquè es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent. Les votacions es van obrir ahir dissabte des de les 10 del matí i els resultats s'esperen saber cap a 7:45 d'aquesta tarda. Hi ha fins a 4 candidats, el president del grup municipal, Jordi Martí Galbís, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa. I seguim parlant en política i parlem de que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país. Paneque ho ha dit al programa Ciutadella, un programa que podreu seguir la seva entrevista íntegra a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més. I en cultura, la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. Amb el cinquantenari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu, la jornada Tot per celebrar ha obert les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins avui mateix a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
2: Els 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament uns 20.000 euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. Havíem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo l'ha pogut agafar, que llavors sí que serà canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralbs i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament hem travessat ja els 40 graus en aquesta onada en diversos punts de Ponent. I és que revisem una mica les temperatures, ja que segons dades de les estacions automàtiques del Servei del Meteorològic de Catalunya, al Poal ja han arribat als 41 graus, a Lleida la famosa també 41 graus, i ja per sota quedarien Mollerussa amb 40 graus i mig i Alfarràs amb 40,2 graus. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu aquest primer perill de calor de l'any, ja que s'esperen això, temperatures que superin els 40 graus, com ja ha passat. I això pel que fa al dia, perquè per la nit la onada de calor, que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa, fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides, on no baixaran dels 25 graus. Precisament aquesta nit ja no han baixat dels 26 a l'estació de Barcelona, al Raval. I precisament per tota aquesta calor, qui estan molt atents són els agents rurals i bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel hi ha fins a 423 en perill d'alt d'incendi. I parlem de cultura, i és que entre l'oferta de música en directe d'aquest cap de setmana al Penedès, una de les propostes destacades és la segona edició del Festival dels Vespres a Cabasill, que avui es clou amb Manu Guix. Ens porta tota la informació des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
2: El festival s'ha celebrat des de dijous en aquest emblemàtic celler modernista del poble de Moja, al municipi d'Olèrdula. A partir de les 7 de la tarda d'avui, Manu Guix oferirà un concert a piano i veu on combinarà grans èxits, noves cançons i un repertori escollit parcialment pel públic. La jornada també comptarà amb l'actuació de la cantautora mallorquina Maria Antònia Roses, artista emergent que ha talonejat Pablo López i que recentment ha estat nominada als Premis Underrock Balears. El festival vol contribuir avui a consolidar el Penedès com un referent cultural i experiencial de qualitat. Àlex Pérez és el director artístic del festival.
3: És la segona edició d'unir l'empresa, no? D'unir Cabasill, el territori, i dinamitzar una miqueta l'escena de la comarca, no?
2: El públic podrà gaudir també d'una oferta gastronòmica basada en food trucks locals i caves i vins de proximitat.
1: I seguim en plana cultural, ja que la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. I ho fa fins a les 7, amb activitats com una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives. Això ho fan celebrant el cinquantari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar al pròxim curs escolar.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, Camp de Bànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió i un disjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
4: El grup de versions ens hem enamorat d'ells quan els hem vist en diferents llocs actuar i mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona doncs a Charango i va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama perquè portem els Catarres i perquè no dir-ho també portem els Charango en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 el 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades amb barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hem travessat els 40 graus en aquesta onada de calor en diversos punts de Ponent. Les màximes han sigut de 41, precisament, al Poal i a Lleida, la famosa, segons dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Precisament, revisem la previsió del temps tant per aquest vespre com per demà, en una jornada que s'espera encara de més calor i, sobretot al vespre, amb molta dificultat, sobretot a la costa. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest diumenge que ha estat marcat sense cap mena de dubte per ser una jornada càlida al conjunt del país i on avui sí hem assolit aquesta barrera dels 40 graus. Més concretament, al Pla de Lleida hem arribat fins als pràcticament 41 graus. Amb una tarda que el conjunt del país ha estat molt assolellada, hem tingut ruixats concentrats sobretot al sector del Pirineu. Demà dilluns començarem la jornada amb un matí assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió i unes temperatures que seran ja a primeres hores del matí càlides a tota la costa catalana i concretament al Pla de Barcelona esperem tenir unes mínimes que no baixin dels 22 a 23 graus. Al migdia les temperatures es tornaran a desbocar sobretot a les zones clàssiques, afegint també al prelitoral central i a la tarda ruixats que tornaran a aparèixer amb tempesta a punts del Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí a la xarxa, que tingueu molt bona setmana.
1: I sobretot aquesta nit tòrrida, on no es baixarà dels 25 graus al litoral i prelitoral. Precisament, de fet, la mínima d'aquesta matinada al Barcelona Raval no ha baixat dels 26 graus. I els bombers donen per controlat un incendi de vegetació forestal a Rabós, a l'Alt Empordà. Per ara mantenen 10 dotacions en aquest municipi. D'altra banda, també tenen 5 dotacions que s'han desplaçat a Canyelles. Bueno, en s'han desplaçat 6, però ara en tenen 5, per un incendi de vegetació en dues parcel·les de l'urbanització de les Palmeres, que també ja tenen controlat. I obrim plana de viària, ja que tenim un accident entre diversos vehicles a l'AP7 a la Roca del Vallès, on ja han retirat aquests vehicles, però encara hi ha retencions provocades per aquest accident. Hi ha 7,5 quilòmetres de retencions. Hi ha successos, centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els 3 menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I en esports, Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. I ara a un quart, ara precisament el quart duel entre Igualada i Liceu, que comença a les 6, el partit que si l'Igualada guanya pot forçar el cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des del 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: Yo, where'd everybody go?
1: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària. Però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions. I volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant Dugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mar mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel POSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi que havia de començar finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
3: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció Ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
4: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta bodera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Morer, el cos Magret, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
5: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galbi serà el cap de llista de Junts per Barcelona a les eleccions municipals del 2027, després d'imposar-se a les primàries del partit amb 253 vots, al 40,29% del total, segons els resultats provisionals del procés intern. El president del grup municipal ha quedat per davant de la portaveu adjunta del Junts al Congrés, Pilar Calvo, que ha obtingut 184 suports, així com de Jaume Alonso Cuevillas, amb 117 vots, i de Glòria Freixa, que n'ha sumat 70. La participació ha estat del 67,24% del cens, amb 628 votants, un total de 934, i el resultat haurà de ser validat dimarts, segons el calendari intern de la formació. I repassem aquest primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. La temperatura més alta precisament s'ha registrat al Poal amb aquests 41 graus i també a Lleida també amb 41. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I parlem ara de cultura i ens n'anem fins a Caldes de Montbui, que ha acollit la 23a edició de la Fira Botiga, una iniciativa en la qual diversos comerços del municipi del Vallès Oriental treuen paradetes al carrer per oferir una experiència de compra diferent i una miqueta més adaptada a l'època prevacances. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: La Fira Botiga de Caldes ha tornat a crear un ambient de mercat de la mà dels negocis i de les botigues de la vila. La Unió de Comerciants i Industrials de Caldes ha organitzat aquesta jornada de comerç de proximitat que inclou 19 socis comerciants i una zona de jocs per a nens i nenes. El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, ha lamentat una mica la baixa afluència d'aquest matí i s'ha mostrat optimista per la tarda.
3: Es tracta que les botigues treuen surt la botiga al carrer i treuen els seus productes per vendre. Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la i esperem que ara a la tarda hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones ventes.
2: La Fira Botiga ha obert a les 10 del matí i es mantindrà als carrers fins les 9 del vespre.
1: I ara, en plana esportiva, l'Igualada i l'Iceo s'ho juguen tot pel títol de l'Hockey Lliga. Ara, 8:45, comença el partit i si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol d'aquesta Hockey Lliga. I repassem en més esports a Paula Blasi, que s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.

0: favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel PUOSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció Ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a vilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodega en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta bodega, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Morer, el Cos Magret, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
4: Un torneig, cal recordar, que des del 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
5: Des de l'escola de futbol del Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin, puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer, un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: tus democracias, tus güelfos y tus gibelinos. Cada día que pasa me hace menos gracia, sus chistes son para pollitos.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí i Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista de la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa posterior a conèixer els resultats, acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Turull, precisament per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, concretament al Poal i a Lleida. Protecció Civil precisament manté en fase d'alerta al Procicat davant aquest inici de l'onada de calor que precisament aquesta nit pot deixar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. I passem a parlar de la xarxa viària catalana. Parlem de trànsit i contactem amb el Servei Català de Trànsit, amb Sílvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha forces incidències en aquesta tarda de diumenge i retorn del cap de setmana. De fet, ara mateix hi ha encara 14 quilòmetres entre Avinyonet del Penyadès i Castellet i la Gornal arran d'un accident. Els vehicles estan al voral, pendents de ser retirats pràcticament en la totalitat, però hi ha 14 quilòmetres de cua. En el cas de la Roca, retencions encara d'un parell de quilòmetres en sentit sud cap a la P7. Fa un moment s'acaba de variar un autocar al mig dels tres carrils, el carril del mig, i en sentit Girona hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres a l'altitud. A banda també apareixen retencions a la part de la Costa Brava, en concret hi ha retencions a la C31 a Santa Cristina cap a Platja de l'Incentit Llagostera, a la C35 a Massanet cap a Sant Celoni i a la C65 a Llagostera també en sentit Girona. Per tant, la situació es complica i també cap a l'àrea metropolitana. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
2: I parlem de successos i parlem de que centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Precisament davant d'aquest fet, la patronal del Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu i han recordat en paraules seves que la bandera groga no és de normalitat. I parlem d'esports i parlem de que ara mateix entre el Liceu i l'Igualada s'està jugant el partit que podria intentar forçar, si el guanya l'Igualada, que hi hagués un cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: la Vuelta al Tour dels Pirineus i la Durango Durango. Blasi ja es postula com una candidata al Tour que serà de l'1 al 9 d'agost. Mireia Benito, l'altra catalana destacada, ha acabat en cinquena posició.
1: En hoquei patins, a aquesta hora l'Igualada vol forçar el cinquè partit.
0: Després de les dues derrotes a Riazor, els igualadins van sumar el 2-1 a la final divendres. El quart partit està en joc a les Comes des de 8:45 i ara mateix és l'Igualada qui domina amb el 2-1 al marcador quan ja s'han disputat 8 minuts d'aquesta primera part. D'aconseguir guanyar i forçar el cinquè partit seria a Riazor dimarts a 8:45 del vespre.
1: Pel que fa al futbol, el Badalona s'ha quedat sense ascens.
0: Necessitaven capgirar el 3-0 de l'anada favorable al Compostela i tot i que han aconseguit guanyar no ha estat suficient per remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a la segona federació. Els badalonins han guanyat 2-0 i s'han quedat a un gol de forçar la pròrroga i enviar l'eliminatòria als penals.
1: I en futbol sala tampoc ha remuntat el Linyola.
0: Buscava l'ascens de primera divisió de futbol sala femení a Galícia davant l'Estrela. Va perdre 1-4 a l'anada i necessitava remuntar, però no ha pogut remuntar i a més ha caigut de manera contundent, derrotat per 7-4 en un global de l'eliminatòria de 5-11.
1: Avui sí, marxem de ronda.
2: En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora, diumenge 21 de juny de 2026. Ja som a l'estiu, queden poques competicions en joc i a aquesta hora, de fet, s'està jugant només un únic partit. Però quin tros de partit. Hoquei patins, hoquei lliga masculina, quart partit de la final. L'Igualada vol forçar el cinquè davant del Liceo. Jordi Cochran, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Queden 7 minuts i 40 segons perquè acabi aquesta primera meitat. Guanya l'Igualada per 2-1 en un duel que ha començat de la millor manera possible pel conjunt igualadí, amb dos gols de Matías Pascual i fins i tot també un xut al pal de Marc Carol. Però amb el pas dels minuts, el Liceo que s'ha anat refent i ha aconseguit escurçar diferències a través de Nil Cervera. El pavelló de les Comes, que està ple de gom a gom d'aficionats que no paren d'animar, i és que aquest és un partit històric, és l'últim partit de la temporada de les Comes. Aquí està ple i volen continuar el somni, no volen despertar i volen forçar aquest cinquè partit. Un duel molt vibrant, un duel molt intens, amb molts nervis. Queden menys de 7 minuts perquè acabi la primera part. Guanya l'Igualada per 2-1 davant del Liceo.
2: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
1: Vinga, 9 i 7 minuts a banda de l'hoquei patins. Moltes coses avui per explicar-vos, començant pel nom del cap de setmana i podríem dir de ja fa unes quantes setmanes, Paula Blasi, que continua fent història, continua col·leccionant títols.
0: Sí, perquè ha arrencat la temporada de la manera millor possible. S'ha consagrat, sens dubte, en aquest 2026, Paula Blasi, amb només 23 anys, des del 2003. Avui ha tornat a guanyar una prova important, ha guanyat la Volta a Catalunya, i a més, no únicament s'ha imposat a la general, sinó que també s'ha emportat el mallot de la muntanya, el mallot a millor jove i el mallot a millor catalana. Per tant, ha col·leccionat mallots en aquesta edició de la Volta a Paula Blasi, que hi va fer un ascens al Coll de la Creueta espectacular i ja doncs tenia pràcticament assegurada la victòria, superant a la francesa Celia Guerí, que ha acabat a segona classificada a 1 minut i 24 segons doncs, de Paula Blasi. Mireia Benito ha sigut la segona millor catalana, acabant en cinquena posició. Avui, en l'última etapa, s'havia imposat Marianne Bon.
1: Una Paula Blasi que per primera vegada esdevé la primera catalana que guanya aquesta Volta a Catalunya des que es deia la Revolta i després amb el posterior, la posterior denominació de Volta a Catalunya, cap catalana havia guanyat aquesta prova i avui Paula Blasi s'ha convertit en la primera. Una prova, una arribada que ha anat a cobrir en Jordi Cervantes, que a més ha parlat amb la gran protagonista i també amb l'organitzador d'aquesta Volta a Catalunya.
4: Doncs estem amb la Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera volta edició de la Volta a Catalunya. Quines sensacions et queden? Perquè ahir vas posar líder, avui has acabat de corroborar aquesta victòria. Quines sensacions tenies al començar i a l'acabar?
5: Bueno, avui pel matí, abans de començar l'etapa, això, la gent ja em felicitava per la victòria, però deia, no, no, la carrera no s'acaba fins que es creu a meta, no? Llavors, estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ls pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
4: Déu-n'hi-do quin 2026, Amstel, Durango, Volta a Espanya amb l'Angliru, Tour Internacional dels Pirineus. No sé si quan estaves al sopar de Nadal amb la família pensaves que el 2026 seria, o aquest semestre del 2026 seria així.
5: No, no, no, al sopar de Nadal jo el que celebrava és que corria la Vuelta, jo estava més que contenta amb això. Llavors, bueno, les coses han canviat una mica, però ja és el que dic, no? Tot ha sortit bastant rodat, sense forçar res, i m'agrada molt perquè al final estic gaudint molt del procés, no? No m'estic notant forçada res i és el que vull mantenir en un futur.
4: Orgullosa, imagino, de córrer aquí a casa. A més, has vist molts aficionats, molts crios, moltes cries, doncs, cridant el teu nom. Comences a ser una referent.
5: Sí, això diuen. M'està costant una mica assimilar això, però sí, jo estic molt contenta. Si puc ajudar en que sigui un nen o una nena que arribin a casa i demanar al pare o la mare que els compri una bici, a mi ja és la feina feta. Crec que també és part de la nostra feina, no? Intentar promocionar aquest esport, que és preciós. Crec que té una mica de tot, pots fer salut i és algo també molt social. Llavors, si aconseguim això, que aconseguim desenganxar els més pequeños de les pantalles i sortir anant amb bici, per mi ja està perfecte.
4: I acabo amb aquesta. D'aquí 6-7 setmanes comença el Tour de França. Et sents favorita? Com ho entomes?
5: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar al meu 100%, per mi ja serà repte complit.
4: A gaudir d'aquest triomf i a seguir preparant aquest 2026.
5: Merci, moltes gràcies.
4: Doncs les paraules de Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista, amb tres etapes i que Paula Blasi va certificar pràcticament en l'etapa del dissabte. En arribada a la Molina es va posar líder i avui ha certificat, com dèiem, aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Déu-n'hi-do, 15 mesos porta Paula Blasi, Amstel Gold, Durango, Volta Ciclista a Espanya amb victòria a l'Angliru, el Tour Internacional dels Pirineus i ara aquesta setmana la Volta Ciclista a Catalunya. I anem a veure si podem parlar amb el Rubén Peris, el director de la Volta. Rubén Peris, director de la Volta, quina valoració en fas? Felicitats per avançat, però quina valoració en fas, Rubén, d'aquesta tercera edició?
6: Gràcies. La veritat és que jo crec que ha sigut una edició de consolidació. Quan vam fer l'aposta de passar d'un dia a tres, no sabíem com respondria. S'ha respost meravellosament per part del públic, per part de les institucions, per part de les corredores. I jo crec que, mica en mica, el ciclisme femení es va consolidant. Les etapes, aquestes etapes, ha sigut d'un ciclisme de nivell, un ciclisme a l'altura, i la veritat és que em faig una valoració molt positiva.
4: Hi ha objectiu, en el cap de Rubén Peris i de l'organització, de fer-la d'una setmana?
6: No, aviam, nosaltres hem passat d'un a tres dies. Sí que amb el cap de Rubén Peris i amb el cap de l'organització, de tots els companys de Junta, parlem de consolidar-la, allargar-la una mica més, però arribar a una setmana, la veritat, sí, ho veig difícil. Passar quatre dies, passar cinc dies, l'any vinent, no l'any vinent serà de tres, potser d'aquí dos anys podem fer quatre o cinc, no ho sé, ho hem de veure, però això és un tema com tot, o sigui, és un tema de calendari, i és un tema pressupostari. I hi ha una cosa que jo sempre dic, que nosaltres no volem estirar més el braç que la mànega. També sempre dic una cosa, no devem res a ningú i volem seguir sense deure res a ningú, i mentre no tinguem pressupostos per fer més dies, no ho farem, però que no em queixo, al contrari, o sigui, estem molt contents i molt satisfets de fer tres dies.
4: Parlaves del ciclisme femení a la primera resposta, a més, amb l'afegit de la Paula Blasi, que aquest 2026 l'està fent, ho està destrossant tot, està guanyant gairebé tot, i és una bona mescla juntament també amb la Volta.
6: Sí, home, i tant. El fet que hagi guanyat la Paula Blasi pel ciclisme català és molt important, per l'esport català és molt important. El ciclisme, com tots els esports, necessita tenir referents, necessita tenir noies que siguin d'exemple per les més petites que fan ciclisme. Tenim a la Paula Blasi, tenim a la Mireia Benito, i és bo de que elles donin aquest exemple que donen. A més, persones molt humils, molt assequibles, i jo crec que és bo pel ciclisme, però per l'esport català.
4: Molt bé, moltes gràcies, Rubén.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Marian Bos ha guanyat aquesta tercera etapa, i Paula Blasi, que ja pensa en el Tour de França, que serà el pròxim mes d'agost. Per tant, ara té unes 5-6 setmanes per preparar-se encara millor, hi ha els nacionals, però després ja capficada amb aquest Tour de França, on, sens dubte, una de les corredores favorites per aquesta edició.
1: I en futbol, avui estàvem ben pendents del play-off d'ascens de segona federació masculina, en la tornada de la final que hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Finalment, el Badalona s'ha quedat a les portes.
0: Necessitàvem una altra tarda èpica, com la de fa unes quantes setmanes, en l'altra eliminatòria davant del Cornellà, però no ha pogut ser. Havia perdut 3-0 endavant del Compostela en l'anada, i avui s'ha quedat a un gol. Acaba guanyant 2-0, i per tant un únic gol l'ha separat d'intentar seguir lluitant per l'ascens.
1: Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
7: Bona tarda. El Badalona s'ha quedat a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats han guanyat 2-0 i els ha mancat un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que s'han donat cita al municipal han marxat amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Ha estat un gran partit del Badalona, que des del primer moment ha buscat la porteria del Compostela. La manca d'encert ha impedit arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i tres bones ocasions per marcar. En el segon temps tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats han estat a tocar dels dits de la remuntada. Bermo, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon ha estat en pròpia porteria al minut 90, però s'ha passat a 6 minuts de temps afegit, on l'afició ha intentat empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris ha xutat desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, y también del mitjapunta Josu Rodríguez.
8: Por un lado, yo creo y espero que la gente se sienta orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellà, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
9: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
7: Per tant, no ha pogut ser, i ara cal pensar ja en el futur a tercera federació, on el Badalona ho tornarà a intentar la temporada 26-27.
1: 16 minuts, descansa a les Comas, Jordi Cochran.
3: Temps de descans a les Comas, victòria de moment de l'Igualada per 2-1. Amb aquest resultat forçaria el cinquè partit al conjunt igualadí, una primera meitat que ha anat de més a menys. L'Igualada, que ha començat molt bé amb els dos gols de Matías Pascual en els primers 5 minuts, després ha retallat distàncies Nil Cervera per Liceo, i és sobretot el segon tram de la primera meitat que ha estat molt igualada, molt trabada, poc joc combinatiu entre cap dels dos equips, i que finalment no s'ha mogut més el marcador i s'ha arribat amb aquest 2-1 en el temps de descans. De moment aquí a les Comas, que el pavelló, el poliesportiu, va agafant temperatura, puja la calor, també pugen les revolucions, es preveu una segona part frenètica.
2: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: 9 i 18 minuts. Ahir es va viure la festa de celebració del Sabadell davant de la Zamorana, festa on durant la celebració al balcó de l'Ajuntament de Sabadell el porter arreguinat Diego Foli va fer un càntic induint els insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part d'un grup nombrós d'aficionats. Després que els càntics s'hagin fet virals, Foli ha hagut d'emetre un comunicat aquesta tarda a xarxes socials disculpant-se pel que qualifica de gracieta sense maldat. A més, el Sabadell també s'ha expressat en un altre comunicat, expressat que lamenta i rebutja el que va passar, assegurant que aquestes expressions són impròpies d'un acte institucional i no representen els valors ni l'esperit de l'entitat. D'altres jugadors que es van manifestar, però en termes més correctes, van ser Urri, José Ortega i Kaiser.
10: Què passa, Raquina? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una maquinada. Aquest equip Em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
11: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. Sí, jo no he vist un camp així, la veritat que gràcies. Gràcies de veritat.
12: Ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente. Mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que tenía un playoff, les umbles son negres y siempre con Wii, bueno, y el año pasado también, cuando tenía un playoff, les umbles son negres y siempre ascendís el Sabadell.
1: Doncs ha pujat al Sabadell. Un parell de punts més de Primera Federació. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral dret murcià José de Menargues, procedent del Teruel. I d'altra banda, el Sant Andreu ha comunicat avui que les obres per posar gespa natural al Narcís Salà començaran el mes d'agost, amb la intenció que estigui a punt per jugar partits a principis de novembre. En funció dels partits que toquin a l'inici del calendari, es buscarà un estadi alternatiu adequat per disputar els primers partits.
2: El reportatge en joc.
1: I més futbol i més ascensos. El club de futbol Poble de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, ha aconseguit enguany l'ascens a Tercera Federació després d'estar a punt del descens a Primera Catalana l'estiu passat. Una gran temporada que repassem en aquest reportatge d'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls.
13: Ens remuntem al 25 de maig del 2025, última jornada de la Lliga Elite 2024-2025. La Pobla de Mafumet s'enfronta a la Rapitenca, la Devesa, sabent que un empat li garanteix la permanència. Els abrencs, però, també s'hi juguen la vida. Quan tot semblava decidit en l'empat a 0, en el desè minut del temps afegit, Fabio Osorio marca el gol de la Rapitenca, que condemna el filigrana a la plaça de descens no compensat. Comença, aleshores, un mes d'incertesa. La direcció esportiva de la Pobla de Mafumet treballa amb dos escenaris: preparar un projecte a la Lliga Elite o assumir el descens a Primera Catalana. Tot depèn del Girona B i el seu ascens a Segona Federació. I el 22 de juny arriba la notícia esperada. El filial gironí supera el San Fernando Canari i aconsegueix l'ascens a Segona Federació. De retruc, la Pobla salva la categoria. Un cop de fortuna que evita repetir el descens no compensat petit ara fa dues temporades de Tercera Federació. És aquí quan comença una nova etapa. Xavi Vilagut agafa les regnes del primer equip amb una proposta valenta basada en la possessió, el joc associatiu i la sortida de pilota des del darrere. El tècnic de Vilanova i la Geltrú assumeix l'equip després d'una gran temporada amb el juvenil divisió d'honor del Nàstic i assumeix el repte de rejuvenir la plantilla boletana. La plantilla compta amb una gran remodelació. Només continuen alguns dels pilars com Manel Pavón, Teo Pozo, Roger Ciuró o Albert Carol. Molts d'ells s'hi afegeixen, molts futbolistes procedents del juvenil divisió d'honor del Nàstic, com és el cas de Gerard Curto, Marc Moreno, Guillem Parisi, Àlex Beamuth o Eric Mora, i alguns fitxatges en posicions clau com Nico Aguzzi, Xavier Samper, Cristian Márquez, Pol Cid o Rubén Maya. Aquestes eren les primeres paraules de Xavi Lagut com a tècnic de la Pobla de Mafumet.
14: Bé, la veritat és que molt satisfet de la primera sessió. Una mica l'objectiu era començar a rodar, a començar a conèixer-nos, a que els jugadors es relacionin. És cert que hi ha un gruix de jugadors que pugen al juvenil que ja es coneixen, però s'han de, una mica amb la resta de la plantilla, interrelacionar i començar a rodar, i la veritat és que les sensacions han estat bones, la gent ha vingut amb un bon to físic, això és important perquè així podrem anar avançant més ràpidament.
13: Fins la cinquena jornada de Lliga a casa davant el Castelldefels gràcies a un gol de Teo Pozo en els últims minuts de partit. La gran carta de presentació arriba poc després. La Pobla goleja el líder, el San Juan Atlético Moncada, per 3-0, i confirma que la proposta de Vilagut comença a donar els seus fruits. A partir de la desena jornada, el filial del Nàstic no abandonaria ja mai les posicions de promoció d'ascens de la Lliga Elite. Les victòries al camp del Rubí i davant el Vilafranca a la segona volta permeten, fins i tot, somiar amb el liderat. Però alguns entrebancs, com l'empat contra el Castelldefels amb un penal fallat per part de la Pobla al tram final, o també les derrotes contra el Sant Joan Atlètic de Montcada, el Sant Maura, el Júpiter i l'empat davant el Sabadell B, impedeixen l'ascens directe. Tot i així, la Pobla arriba a l'última jornada amb opcions remotes d'assolir l'ascens directe. Necessitava guanyar la Ciutat Cooperativa i esperar dues ensopegades que no acaben arribant. El destí del final del Nàstic passa, inevitablement, per la promoció d'ascens. Així ho explicava el jugador de la Pobla Mafumet, Àlex Peiri.
15: Efectivament, l'equip està preparat per tot, que tots els partits es plantegem per guanyar, no, ni per empatar ni res, anem a guanyar i ja estem preparats.
13: A la primera eliminatòria, el rival és el Rubí. Partit d'anada a Can Rosés, que s'havia guanyat el bitllet de la promoció d'ascens en la darrera jornada de Lliga. Un estadi amb gespa de nova generació i poc familiar pel jugador de la Pobla de Mafumet. Resultat d'empat a un, i la Pobla que mereixia més pel que s'havia vist al partit. El partit de tornada es posaria d'esquena pels poletans. 0-2 al descans i el Rubí que acertava dos cops gairebé crítics. Calien a l'atac i en una situació límit. Nico obriria la llauna per l'esperança als 5 minuts de la represa i Joel Garrofé, l'heroi de l'eliminatòria, anotaria el minut 88 per portar el xoc a la pròrroga. En el temps extra seria el propi Joel Garrofé que anotaria el 3-2 definitiu, desfermant l'èxtasi a l'estadi. I a la final esperava la Unió Deportiva Sant Mauro, un partit d'anada on la Pobla faria la feina amb un golaç de falta d'Eric Mora i amb un gol d'Àlex Beamuth a les acaballes del partit. La Pobla agafava avantatge pel partit de tornada. I al darrer encontre, el Sant Mauro ho va intentar, però es va topar amb una Pobla ordenada i madura, que va saber gestionar l'avantatge i que va desgastar el Sant Mauro en possessions llargues. 0-0 final, i la Pobla que feia bona avantatge de l'anada i que es convertia en equip de tercera federació.
16: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu, per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al Camas, tenia un aspecte increïble. I jo crec que ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe i tot i que ho hem patit enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
13: Així doncs, la Pobla confirma el seu retorn dos anys després a la tercera federació, després de patir un descens compensat i a punt de tornar-ne a patir un segon de consecutiu. Ara l'equip ja prepara de nou el seu camí a categoria nacional.
1: Doncs enhorabona també a la Pobla de Mafumet, un altre dels equips catalans que ha aconseguit ascens de categoria aquesta temporada. I per cert, un últim apunt de futbol, en espera que es faci oficial, ja hi hauria acord perquè Edu Albàcar sigui el nou entrenador del Reus Redis. L'abrenc, extècnic assistent al València, encara sense experiència a les banquetes com a primer entrenador, substituiria Marc Carrasco, que aquests dies anunciava oficialment la seva marxa. El club reusenc té la intenció que l'estaf tècnic que acompanyava Carrasco continuï el primer aquí. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem aire i afrontem la segona mitja hora del programa. Hem de veure com comença la segona part a Igualada. De moment l'Igualada guanyant 2-1 al Liceo, i hem de parlar de futbol sala, de bàsquet, de waterpolo i d'altres coses aquí a l'Enjoc.
2: Enjoc, el programa de l'esport català.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
19: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
20: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una de les coses que més ens agrada fer és estimar. I la Joana Marquès ens recita un poema preciós que parla d'estimar el nostre poble. L'escoltem?
21: Hola, embaladits. Em dic Joana Marquès. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. El poema que llegiré es titula El meu poble i l'ha escrit en Joan Arús. He escollit aquest poema perquè és molt bonic i m'agrada que l'escriptor estimi el seu poble. El meu poble. Jo tinc el meu poble, com el té tothom. No cal pas que digui quin és el seu nom. No cal que les seves virtuts certifiqui, ni les seves gràcies una a una expliqui. Si una muntanyola li fa de capçal, li ves a ses plantes un riu immortal. Perquè arreu hi ha viles i ciutats i pobles més grans, més formosos, més vells o més nobles. I també podrien ser cantats com tu, en versos que fossin com un calc segur. Quan dic al meu poble, ja dic-te lluança, i perquè t'estimo sense comparança, que enlloc sentiria el que sento aquí, on totes les coses em parlen de mi, on totes les coses em són conegudes i m'aboquen hores dolçament viscudes. Quan no coneguis més amples confins que aquestes muntanyes d'alzines i pins.
5: Moltíssimes gràcies, Joana. Gràcies per estimar la poesia i per ensenyar-nos a estimar el nostre poble. Fins al proper Embaladits. Adeu.
21: Adeu, Embaladits.
19: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
17: La xarxa.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: 2:15.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, tornem cap a les Comes, tornem cap a Igualada, perquè comença la segona part d'aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina. Jordi.
2: Han transcorregut els primers 30 segons d'aquesta segona meitat. Un Igualada que defensa el resultat de 2-1 favorable en aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Recordem que si l'Igualada aconsegueix la victòria en el dia d'avui, forçarà el cinquè partit que jugaria demà passat a Terres Gallegues. En tot cas, queda encara tota la segona meitat per disputar-se. Un Igualada que està defensant amb dents i ungles el resultat, un Liceu que està abocat a l'atac per si vol acabar la sèrie en el dia d'avui aquí a les Comes.
1: Vinga, 9 i 31 minuts, és moment de parlar de futbol sala. Avui un equip català, Linyola, que jugava l'ascens, la primera femenina de futbol sala, jugava la tornada de la final, ho tenia ja complicat del partit d'anada. Ens ha fet creure durant uns minuts, però finalment no ha pogut ser.
3: Sí, però el que dius, ja ho tenia complicat de l'anada perquè havien queixat un 1-4 davant l'Estrela Futsal gallec, per tant, necessitava la remuntada i avui, doncs, tot i que està lluitant per aconseguir...

0: que acabem la derrota, però molt, molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat, i que el, creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit.
1: Sí, perquè l'estàvem seguint per la, pel YouTube de la federació. Quan us poseu 1-2, que fins i tot teniu un pal, estàveu ficades de plena a l'eliminatòria. En aquell moment se us veia superconvençudes de que això es podia fer, que es podia remuntar l'1-4 del partit d'anada.
0: Sí, sí, correcte. És a dir, creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a porteria, i això pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. Mm-hmm. I a la segona part... ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgullosos de d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
1: Sensació una mica que potser l'eliminatòria es va escapar al partit d'anada, on les veu tenir sobretot a la primera part i se us van escapar vives, per dir-ho clarament.
0: Sí, és que al final els dos partits han sigut molt similars. Les dues primeres parts de cada partit nosaltres creiem que dominàvem i teníem unes ocasions però no acabàvem d'arribar a porteria i a la segona se'n girava tot. Sí que el resultat veníem condicionades, no? De dir, havíem de fer 3-4 gols tranquil·lament, però la primera part les hem tingut.
1: Al davant, a més, hi havia tot un Estrela que era segurament un dels grans favorits per pujar.
0: Sí, amb això hem tingut sincerament molta mala sort perquè ens ha tocat al sorteig jugar contra les millors. És un equip que a cop de talonari tenen de les millors jugadores del món, és a dir, subcampeones del Mundial, la millor jugadora d'Argentina, nominades a jugadores, a millors jugadores del món. És un orgull haver jugat contra aquestes jugadores i arribar fins aquí.
1: Mirant tot el cantó positiu, és una experiència brutal de cara a les pròximes temporades, no?
0: Sí, és un aprenentatge, és a dir, és el segon any a segona divisió nacional, amb aquest segon any aconseguim el play-off, arribem a la final per pujar a primera divisió, tot això són experiències que ens ajudaran a que lluitarem per tornar-hi a ser i fins hi trobem saber gestionar tot això.
1: Clar, suposo que evidentment ara el regust és agradable perquè t'acaben d'eliminar quan estaves a un partit d'aconseguir l'ascens, però el balanç global de la temporada és més que bo.
0: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
1: Clar, ara la pena precisament és aquesta, no? Que ha baixat el Penya Esplugues, no heu pogut pujar vosaltres, per tant, Mamut Les Corts es queda com a únic representant català a la màxima categoria estatal del futbol sala femení. Això a les pròximes temporades s'ha de notar, no? Que el futbol sala català ara té nivell com per tenir més equips a primera divisió.
0: Correcte. El futbol sala català creix i diria que creix apostant per la base. Tant el Penya Esplugues com les Corts, com nosaltres mateixes, estem formades per jugadores d'aquí, som catalanes, la gran majoria, i lluitarem per aquesta base pujar-la. I desitjaré el millor també al Penya Esplugues, de cada any que ve que ens trobarem, i a les Corts que segueixi allà dalt.
1: En certa manera es pot diguem-ne perllongar una mica la història d'altres equips. Ara estava pensant per exemple en el Vila-sana d'Hockey Patins, no? Que és un equip potser similar al vostre, també de les Terres de Lleida, que aposta molt per la base i que sent un club relativament jove que fa poc que està a l'elit ha aconseguit doncs, guanyar la Lliga, guanyar la Copa de la Reina. En certa manera no sé si equips com el Vila-sana poden ser un referent també per un equip com el Linyola, encara que siguin en esports diferents, no?
0: Sí, la veritat és que aquest any ens hem fet costat, ens hem animat a totes les competicions que hem anat tenint, ens hem felicitat, inclús de vegades agafant referents de com tema organització i tot, i lo mateix, apostant per la base i una cosa molt important, el sentiment aquest de pertinença, no? És a dir, el Vila-sana té les dues

0: Manes porta ara la Maria Plegat, però
1: sí,
0: amb un sentiment de pertinença, i aquí nosaltres també.
1: Això es va veure, l'últim partit, el partit de la setmana passada a casa, de fet, els últims partits en el play-off en general, com estava el pavelló,
0: Sí, sí. Jo mateixa, que soc linyolenca, els meus amics són gran part d'aquesta afició, i la veritat és que ens han seguit no només a Linyola, sinó amb desplaçaments grans, i ho agraïm moltíssim. Vull dir, els clubs que ens han visitat és que ens ho han dit, és increïble l'afició que teniu. I és això, el sentiment de pertinença, formar part d'un poble, un poble petit, que és com que sent orgullós del que estem aconseguint, no? Mm-hmm. I ho viu amb nosaltres al costat.
1: I ara que la llavor ja està plantada, l'any vinent què?
0: Doncs l'any vinent intentar posar la cirereta, no? Ara ja és, jo crec que és pensar cada any en intentar jugar al play-off, i que en algun moment o altre doncs posar la cirereta al pastís i pujar a primera divisió. Mm-hmm. És molt difícil, no tots els equips ho aconsegueixen, porten molts anys fent-ho, però quizà treballarem per fer-ho. La Junta, des del moment que ha acabat el partit, ja ha dit a pensar en la temporada que ve i ho aconseguirem. Per tant, sentim el recolzament, les ganes i les forces de fer-ho.
1: Es mantindrà la base o es preveu que hi hagi canvis? Perquè al final també és un equip que ho heu fet tan bé que això també pot cridar l'atenció d'altres clubs.
0: Sí, sí que és veritat que la Junta ja està treballant per tot això, però en la meva opinió personal jo sempre dic que mantenir l'essència de la gent de les Terres de Lleida és molt important, perquè al final, quan les coses no vagin bé, què pot passar? Nosaltres necessitem gent que s'estimi el club i que vegi per amb ell. I si podem incorporar 3-4 jugadores de fora que ens aportin un plus endavant, però mantenint la nostra essència de Linyola.
1: Mm-hmm. Doncs tant de bo sigui així. A veure si d'aquí un any podem estar parlant ja celebrant aquest històric ascens a primera. No ha pogut ser, però el paper del Linyola aquesta temporada ha estat brutal. I volíem parlar amb la seva capitana, la Montse Carles, que ja heu pogut sentir com sent, com a propi, òbviament, com a linyolenca, aquest club i aquest equip que ha estat a punt de fer història. Montse, moltíssimes felicitats per la temporada, pel tros de temporada que heu fet, i l'any que ve et tornarò a provar.
0: Moltes gràcies, Ignasi.
1: Vinga, noi, 40 minuts, tornem cap a les comes perquè hi ha novetat, Jordi.
2: Males notícies per l'Igualada, i és que ha empatat el Liceo amb el gol de Dava Torres, del capità del conjunt gallec. Un autèntic golaç el que ha marcat el jugador del Liceo per posar l'empat a dos. Per part de l'Igualada, Matías Pascual, que ha tingut dues bones oportunitats que no ha pogut transformar. Això sí, qui té la sensació de domini ara mateix és el Liceo, que té la iniciativa en el joc. L'Igualada ara mateix que està patint per mantenir aquest resultat quan encara queden 18 minuts de la segona meitat i el marcador que reflecteix un empat a dos.
1: I 41 minuts, parlem de bàsquet, i és que el play-off pel títol, la gran final a la Lliga ACB, està molt emocionant després d'una desfeta important ahir del Barça a València.
3: Sí, va acabar perdent de manera contundent, 27 punts va perdre el Rogerent en aquest segon partit al Barça, 102-75 davant del València. El primer partit havien anat les coses molt més ajustades, es va haver d'anar a la pròrroga i el Barça finalment va guanyar d'un únic punt, 112-113. Ara la sèrie, el millor de 5 aquesta de final, es trasllada al Palau Blaugrana, i demà dilluns a les 8 del vespre doncs serà el tercer partit d'aquesta final, Barça-València.
1: Segur ja que hi haurà els dos partits del Palau, passi el que passi en aquest partit de demà dilluns, però en qualsevol cas ahir desfeta clara del Barça davant del València, que el tècnic Xavi Pascual analitzava d'aquesta manera.
4: No, juguem contra un equip extraordinari que té molt de ritme, que és molt jove, que té molta capacitat atlètica, i sabem contra qui ens enfrontem i per què és tan difícil jugar, això pot passar. Nosaltres hem de jugar millor a nivell ofensiu, avui tampoc no hem trobat la manera, se'ns ha lesionat el Juan i Marcos al principi, i després ja no hem trobat la manera d'estar una miqueta més estables en el joc, en les rotacions ja han estat estranyes, i quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una mica avall i el partit s'ha trencat. Per això ens dubte abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat, sempre en play-off, sempre quan guanyes tens la sensació de que no pots perdre i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit i bueno, l'eliminatori està 1-1, simplement.
1: Vinga, i tornem cap a Igualada perquè torna a haver-hi novetat, Jordi.
2: I és que l'Igualada ha marcat el tercer, ha marcat Marc González amb un cacau, amb un xut potentíssim, en què encara queden 17 minuts de la segona meitat, però que l'Igualada es torna a posar per davant en el marcador amb aquest 3-2. Les comes d'en Peus animant el conjunt igualadí, i és que aquesta victòria pot forçar el cinquè partit. Gol de Marc González, 17 minuts pel final, Igualada 3, Liceo 2.
1: Doncs l'Igualada encaparrat en aconseguir forçar el cinquè partit d'aquesta gran final de l'hoquei Lliga masculina. I a tot això, com dèiem, demà tercer partit a la Lliga ACB, en aquest play-off pel títol entre Barça i València, ja amb la sèrie al Palau, Tomas Satoranski confia precisament en el factor Palau per tornar a guanyar, per tornar a donar la imatge del primer partit.
5: Siempre decimos que en el play-off, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido. Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte.
1: I a tot això també un altre punt de bàsquet, perquè avui el Bàsquet Girona ha confirmat que Cameron Hildreth no formarà part del primer equip la propera temporada. Vinga, i parlem també de waterpolo, perquè ahir vam tenir una bona notícia a la divisió d'honor femenina, un equip català que va aconseguir la permanència.
3: Sí, l'Horta lluitava en aquest play-out per la permanència davant l'Irunya, era el millor en de 3 aquesta eliminatòria, i es va necessitar arribar al tercer. L'Horta s'havia imposat al primer, 14-12, en el segon l'Irunya havia guanyat 18-17, i en aquest tercer, a la piscina de l'Horta, doncs la victòria es va quedar a casa d'un únic gol de diferència, 13-12.
1: Doncs després del partit ahir, el Jordi Cochran, que s'està guanyant el sou aquest cap de setmana, l'estem enviant aquí i allà, doncs ahir va passar per Horta i va parlar amb el tècnic de l'Horta.
2: Després de tota una temporada de competir i de competir, arribar al play-off de permanència, finalment l'Horta, que podrà dir que la temporada vinent serà equip de la divisió d'honor de waterpolo femenina per segona temporada consecutiva. Dani Esforzado, l'entrenador d'aquest equip hortenc que ha aconseguit aquesta fita històrica, com valores haver aconseguit aquesta permanència?
6: Bueno, això és molt important, és molt gran, perquè som un equip amateur, lluitant amb jugadores que totes cobren, són semiprofessionals, i això ens ha costat molt, perquè gent que estudia, gent que treballa, que ve aquí a les 8 i mitja ha fet una merda, i bueno, al final, el patiment al final ha sigut, pues, ha tingut el seu fruit, podria haver passat al revés, però bueno, aquesta vegada ens ha tocat guanyar.
2: Parlant del partit 13-12, sobretot demostrar la demostració de caràcter en el tercer període per remuntar el partit.
6: Bueno, nosaltres sabíem que tenim un equip, un fons d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva, i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit, i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
2: Un patiment per això, però tu que ja portes diverses temporades aquí entrenant a l'Horta, aquesta progressió constant com a club, què significa mantenir-nos per segon any consecutiu a la divisió d'honor?
6: Lo del primer equip és important i és més mediàtic. Lo important d'aquest club és que totes les categories femenines, les masculines també, però les femenines, hem aconseguit medalla amb, des d'infantils, alevins, infantils, cadets i juvenils, tots hem tingut pòdium amb el campionat de Catalunya, que és el campionat més important d'Espanya. Amb els masculins ens han classificat tots els campionats de Catalunya. Això, com a club, és impagable. Pocs clubs, molt pocs clubs, no sé si algun, no, Matat, no sé si Terrassa, potser, ho poden dir tots els altres, nosaltres podem dir que totes les categories estem a dalt. I ara el femení es manté. Només faltaria que el masculí hagués pogut pujar. I ha sigut un gol. Ha sigut un gol i hagués sigut una temporada absolutament rodona, amb un èxit, amb un club petit. Petit, Econòmicament, un club que és gran, però un club petit és un èxit increïble.
7: Un èxit per això, però deixa'm focalitzar-ho en el teu equip, en el femení.
6: Sí, no, el femení ha sigut... aquestes nenes han lluitat al lloc. Sí, ja us dic, són jugadores que venen de treballar, acaben a les 8, moltes arriben tard a l'entreno de les 8 i mitja perquè no poden arribar abans. Fan els entrenos de peses pel dematí quan poden, on poden, com poden, i bueno, al final mira la cara de felicitat que tenen.
7: I et fas...
6: Aquesta és enginyera aeronàutica i entrena a les 9 cada nit.
7: Aquí que durant l'entrevista van passant jugadores també, i deixa'm fer-te l'última pregunta, Dani. És cert, permanència a la divisió d'honor, però això és un començament de cada temporada vinent d'objectiu, com a mínim no patir tant?
6: És molt difícil, ja et dic, nosaltres no tenim calés per pagar, i tots els clubs, per petits que siguin, poden fer aportacions a les jugadores. A la que nosaltres parlem, les jugadores venen aquí quan no poden complir els horaris dels altres clubs, quan no tenen lloc els altres clubs. Llavors nosaltres, home, no et dic que estiguem les sobres, però la veritat és que són jugadores que no són titulars en cap altre club. I nosaltres hem aconseguit fer 14 jugadores d'un nivell mig i amb una intensitat molt gran. I això és el que ens ha aconseguit tenir bons resultats durant tot l'any, perquè ara hem arribat als últims partits, però vam aconseguir 9 punts a la Lliga, que és una cosa que és absolutament impensable.
7: Doncs moltes felicitats per aquesta permanència.
6: Gràcies a vosaltres.
7: Les paraules de Dani Esforzador, l'entrenador de l'Horta, durant aquesta fita històrica amb la permanència un any més a la divisió d'honor femenina de waterpolo per part de l'Horta.
1: Avui 49 minuts, vinga, i tornem amb Jordi Cochran, però ara en rigorós directe des d'Igualada. Més gols a les Comes.
2: I és que l'intercanvi de cops està somrient a l'Igualada. Torna a marcar Marc González, ara amb una jugada de qualitat, amb un toc subtil. Ha marcat el quart pel conjunt dirigit per Marc Montaner. Ara mateix temps mort que ha sol·licitat Juan Copa, el tècnic del Liceo, i és que queden 14 minuts i 13 segons pel final del partit. L'Igualada que torna a tenir aquest avantatge de 2 gols en el marcador, i el que dèiem, intercanvi de cops entre els dos equips. El Liceo ha tingut per marcar i empatar, no ho ha fet, però sí que ha pogut eixamplar la diferència en el marcador. L'Igualada torna a marcar Marc González, 4-2 guanya el conjunt igualadí.

0: El reportatge en joc.
1: Daniela Guillén és una pilota de motocross de 20 anys, nascuda a Blanes, que ha començat amb força al Mundial, líder de la classificació després de guanyar els dos primers grans premis, el de França i el d'Alemanya. És un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Marc.
2: Daniela Guillén ha signat un doblet en aquest inici del campionat del món de motocross femení. Victòria a la Capelle Marival, el Gran Premi de França, i un altre cop victòria al circuit de Toschental, el Gran Premi d'Alemanya, en ple de punts.
3: Sí, la veritat que ha sigut el primer any que hem començat així fort. Sempre començàvem més tranquils i aquest any ja hem començat a per totes i bueno, però estan sortint els resultats.
2: La corredora del Mekitech Gas Gas Racing Team ja va aconseguir el millor temps als trams cronometrats del Gran Premi d'Alemanya i es va assegurar la pole position. Per Guillén, la pretemporada ha estat clau.
3: Bueno, jo crec que a la pretemporada un bon treball amb l'equip, amb els meus entrenadors, ha sigut la clau i jo crec que hem fet bona feina perquè ho estem fent bé.
2: Després de les dues primeres proves, Daniela Guillén lidera el Mundial amb 97 punts dels 100 possibles. La propera cita serà els dies 18 i 19 de juliol a Fox Hills, a la Gran Bretanya, i no té cap intenció de fer una cursa conservadora.
3: No, la veritat que vaig cursa, si puc guanyar totes les intentaré guanyar i no vaig a estratègia perquè mai se sap què pot passar, llavors vaig a carrera.
2: Per darrere de Guillén, a la classificació general, hi ha Chiara Fontanesi amb 91 punts i Carly Duncan amb 58, però la de Blanes estarà atenta a totes les corredores.
3: Bueno, jo crec que al final totes les que estan a parrilla volen guanyar, o sigui que totes són rivals, algunes tenen més nivell, menys nivell, però tothom vol guanyar, o sigui que totes són rivals.
2: L'aventura de Daniela Guillén al Mundial va començar el 2021 amb una novena posició. El 2023 i 2024 va ser subcampiona, l'any passat tercera, i ara no amaga que el seu objectiu de la temporada és guanyar el títol mundial.
3: Sí, bueno, a veure, al final, quan anava segona els altres anys, també volia guanyar i tenia la possibilitat de guanyar. No es va donar el cas, però bueno, aquest any anant líder amb 6 punts d'avantatge i amb la bones carreres que estic fent, pues, la veritat que sí.
2: Daniela Guillén no practica el motocross per tradició familiar, però des dels 3 anys tenia molt clar que el seu món era la moto.
3: No, la veritat que no. Si va vindre la sorpresa, una amiga de ma mare ens va regalar una moto i res, la vaig provar i em va agradar i fins ara. Sí, no estava... estava aprenent a caminar i ja la bici la vaig saltar, vaig començar amb una moto.
2: El 2012, amb 6 anys, va guanyar el trofeu al millor pilot de motocross Kids de França, i és que va ser el país veí on va començar la seva carrera. Però el 2020 va acceptar l'oferta de les federacions catalana i espanyola que li van atorgar una beca al CAR de Sant Cugat.
3: Sí, bueno, des de petita... Jo sí que és veritat que de petita corria a França. La veritat que la federació francesa em va ajudar en aquell moment i amb un equip també. I la veritat que vaig guanyar dos campionats d'allà francesos i després ja vaig tornar a Espanya. I sí, la veritat que contenta amb la trajectòria que he fet des de ben petita i ara endavant.
2: Guillén ha guanyat 3 campionats d'Espanya consecutius i 2 edicions del motocross de les nacions europees. Tot i que Catalunya té noms destacats en el món del motor, Daniela Guillén no s'ha fixat en cap referent concret. Sí que ha provat diverses modalitats esportives, sempre sobre 2 rodes.
3: No, la veritat que no, mai he tingut així un referent. Sí que és veritat que m'he fixat en pilots, però la veritat que inclús perquè faig una idea, o sigui, quan no corro jo la carrera ni miro no miro el motocross, perquè faig una idea. Bueno, jo crec que tot el que sigui anar amb moto, la veritat que m'agrada. O sigui, he provat el trial, l'enduro, menys els rides, ho he provat tot, o sigui que m'agraden tots, la veritat.
2: Guillén té preferència pels circuits de sorra i no descarta en un futur participar en el Dakar.
3: La veritat que al final m'acaben agradant tots. Sí que és veritat que a la sorra m'agrada molt. O sigui, anar amb circuits de sorra em diverteixo. O sigui que jo crec que qualsevol circuit que sigui de sorra m'agrada més que sigui terreny dur. Bueno, per què no? Si surt la possibilitat Sí, sí que m'agradaria córrer, però encara que encara pugui fer uns quants anys al motocross.
1: Vinga, últim minut de programa. Tornem cap a les Comas per veure com deixem el partit entre Igualada i Liceo, Jordi.
4: Ara mateix 4-2 guanya l'Igualada. Queden menys de 12 minuts perquè acabi aquest partit. El Liceo, que està collant el conjunt igualadí, buscant escurçar les diferències en el marcador, però de moment que resisteix l'equip de Marc Muntaner, que intenta travar el màxim possible aquest duel. Si tot acaba així, guanya l'Igualada 4-2, hi hauria cinquè partit demà passat al Liceo, a Riazor, en aquest play-off pel final de la Lliga, que l'Igualada vol tornar a guanyar, que no ho aconsegueix des de finals del segle passat.
1: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit. Gràcies, Jordi. I a més amb els doblets dels nous fitxatges, Anna?
5: Sí, dels nous fitxatges d'aquesta temporada, Marc González i Matías Pascual, que tant resultat han donat a l'equip de Marc Muntaner.
1: Gràcies, Anna. Bona nit i bona setmana.
5: Bona nit, que vagi molt bé.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García, la producció, Pere Vives, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
8: Orgull de L, orgull de G.
9: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: ¿Qué engreixa més, la síndria o el meló? La síndria i el meló són les fruites estrella de l'estiu. Totes dues tenen un alt contingut en aigua i aporten nutrients essencials per al funcionament correcte de l'organisme. A l'hora de decantar-se per la síndria o el meló, es poden tenir en compte diversos aspectes, com les calories de cadascuna de les fruites per saber quina engreixa més. El primer que cal tenir en compte és que totes dues són fruites hipocalòriques, ja que la major part del seu contingut és aigua. La síndria aporta 30 calories per cada 100 grams i el meló 34. Per tant, l'aportació calòrica de la síndria és lleugerament inferior a la del meló. Les vitamines no tenen cap paper predominant en l'augment de pes, almenys de manera directa, però poden resultar útil per saber quina d'aquestes fruites és més sana. El meló és el clar guanyador pel que fa a la vitamina C, que enforteix el sistema immunitari, mentre que la síndria és més rica en àcid fòlic. Amb tota aquesta informació, podem concloure que totes dues són una opció excel·lent per hidratar-se i seguir una alimentació saludable i equilibrada durant els mesos d'estiu. Ara bé, per valorar quina d'aquestes fruites engreixa més, no cal tenir en compte únicament les calories de cadascuna. El meló té un gram més d'hidrats de carboni que la síndria i el doble de potassi. Què vol dir això? Doncs que el meló és també recomanat per perdre pes o eliminar líquids.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Escoltem precisament a Jordi Martí Galvis.
2: El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip, amb l'objectiu comú de fer, com deia, arribar al canvi, fer arribar el canvi a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament i al govern i a la batllia de Barcelona, que necessita un canvi, com ara també s'hi referia el secretari general.
1: Turull, per la seva banda, ha donat iniciat el compte enrere per al canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor, que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Precisament les temperatures més altes s'han registrat amb aquests 41 graus al Poal i a Lleida. D'altra banda, Protecció Civil també manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi especialment de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I anem a Tarragona, on centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de la ciutat aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Davant d'aquest fet, la patronal de Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions, tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu. I han recordat, en paraules seves, que la bandera groga no és de normalitat. Hi ha successos i en afectacions, precisament en afectacions de trànsit a l'AP7 entre Castellví de la Marca i Olèrdola en direcció Barcelona. Ara mateix hi ha 5 quilòmetres de congestió i un carril tallat per una avaria d'un vehicle. Precisament ha sigut una tarda moguda en la xarxa viària catalana, concretament a l'AP7. I anem als Mossos d'Esquadra, que investiguen una agressió a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar aquesta matinada passada al voltant d'un quart de 3 a la ronda de Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. Segons apunten fonts policials, aquests estarien relacionats amb un tema d'homofòbia. I parlem d'esports i parlem de què Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta a Catalunya femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. I també parlem d'hoquei, ja que l'Igualada ara mateix està 4-2 contra el Liceo per fer un altre partit més d'hoquei lliga i intentar guanyar el títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Què penses, que després no veuen?
4: Ah, no sé, això
5: és igual, això que facin el que vulguin.
3: No, home, no, aquí tenim que defensar l'Empordà i aquí el vi que fan a Falset.
4: El Déu, no?
5: Ah, exacte, el Déu. Per cert, parlant de vins, no. Anem a treure el cofre.
6: Ai, sí.
5: I us explico, com sempre, oients, que és un cofre màgic, cada setmana doncs, l'obrim, l'obre l'Eli, i hi ha sempre un videojoc físic, no sabem quin serà, però... està, sempre hi ha algú de la taula que el té a casa.
6: Mm, sí,
5: a veure,
6: casualitat
5: avui.
6: De la vida.
5: Sí. Tu mateixa?
6: A veure.
5: Ui, quina capsota, no?
6: Ui, és gros aquest, sí. Sí, mira.
5: Es diu Odama.
6: Odama. És un videojoc de Nintendo per la GameCube, publicat el 2006 i desenvolupat per Vivarium i editat per Nintendo. Barreja una mecànica de paintball amb estratègia de temps real en un Japó feudal imaginari, i la seva raresa és que feia servir el micròfon de GameCube per donar ordres de veu als soldats mentre controlaves la bola gegant.
5: Ui. Aquest joc ja, mira, defineix una mica com anirà el programa avui.
6: Quina bonic, no?
5: Perquè, sí, és que, bé, ho mescla tot. Tema feudal amb pinball, perquè efectivament és una bola enorme de pinball i tu efectivament podies donar ordres doncs a les ordres de
3: tipus Indiana Jones, diguéssim, sí. La bola aquella gegant que cau, però la llences tu, sí, cap
5: sí,
3: amunt.
5: Sí. Sí. I clar, aquí se n'imagina això.
7: Quin tipus d'ordre li donaves? A la bola?
3: El micròfon, sí. El comandament anava com un clip que venia a la capsa, amb un micro, llavors tu al comandament de la GameCube li posaves un clip de plàstic,
5: sí,
3: li posaves el micro i llavors tu doncs, li tens que dir amunt, avall,
7: para. Esquerra, dreta.
3: Sí.
7: Què dius?
5: I la bola, i de fet, mira, aquí que hi ha la capsa, podem veure que hi ha el joc i a dins, sí. A veure què hi ha. I mira, hi ha el micròfon.
6: Hi ha el micro, sí. Hi ha un micro gris.
3: Jo haig de dir que aquest me'l vaig comprar per recomanació teva.
5: Què dius ara?
3: I tant.
5: Perquè, perquè el tinc a casa meva també.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
6: És a dir, i aquest micro només servia per jugar a aquest joc.
5: Exacte.
3: Clar. No, n'hi havia altres, però diguéssim, clar, diguéssim, perquè no tingués que comprar el joc i el micro a part, sí, que feien la capseta ja maca, tot així, i llavors, clar, és... això incentivava que compressis altres jocs que no anaven amb micro.
5: Escolta, però a qui se li acudeix fer, doncs, un joc on tu portes, un... no, no portes, sinó has de lluitar contra uns soldats medievals...
3: Amb estratègia.
5: Amb estratègia. Tens un pinball, és a dir, tens les dues doncs, pales fetes de fusta, pel que veig aquí a la fotografia.
3: Sí, que es veien un munt de japonesos petitets que la feien anar i tal.
5: I
3: sí,
5: fins, que, fins i tot la bola feia moure també com el pinball, o sigui...
3: Sí, sí, sí, la taula, diguéssim.
5: La taula, sí, sí, sí, sí. Aquí, aquí quina persona se li acudeix aquesta, vull dir, fer això?
3: Doncs un japonès boig, clar.
5: Sí?
3: Clar, a veure, és que, a veure, totes aquestes coses ve de gent que té un mal dia,
5: sí,
3: que ha begut no, potser una miqueta massa de vi a l'hora de dinar, i allò que sujeta amb el cubata, saps? Doncs sí, sí. Una cosa així.
5: És que, de fet, estem veient les imatges, el dibuix...
3: És molt loco, és
5: sí,
3: molt loco.
5: Surt una cara gran...
6: Un senyor calb.
5: Calb, eh?
6: Sí.
5: Que una persona està sobre d'ell. Jo crec que ve a significar... Bé, no sé què significa, però és molt ric.
6: És, sí, eh? Sí, és inquietant, sí, exacte, no? Una mica. Sí, sí.
5: Mm. Molt bé, Odama. És el videojoc que avui ens ha portat al nostre cofre, un joc que, a més, té la gràcia de doncs, tenir-lo a les mans amb aquesta capsa. És el Odama Mas, micrófono de Nintendo GameCube. És el joc que ens ha portat avui aquest cofre màgic.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Doncs avui, benvinguts al Generació Digital. Ens fa molta il·lusió parlar d'Orient i de com, a poc, hem anat variant la mirada. També volem parlar del Sonar Més D. El vam visitar aquest dijous i els explicarem el que hem vist i escoltat. Per cert, el proper dissabte, dia 4, ho vam dir la setmana passada, el dia 4 de juliol, fem el darrer programa de la temporada obert al públic, amb la nostra digipanera i la possibilitat de veure el programa en directe des de l'estudi 2 de Catalunya Ràdio. 4 de juliol a les 12 del migdia. 4 de juliol, 12 del migdia, generaciodigital@catradio.cat. Si voleu venir i ocupar una de les nostres places de l'estudi, doncs ja ho sabeu, en aquest correu ens podeu enviar doncs, si voleu venir i quantes persones sereu si no sou més de dos. Per cert, Eli...
6: Sí,
5: ja...
6: perquè anava a dir, no tenim gaire
5: no,
6: places ja.
5: No, no, perquè en tenim quantes ja?
6: De moment hi ha 11 cadires ocupades.
5: 11 i...
3: No
6: ens podem passar gaire, no, no. Això ha passat els primers dies ja que vam dir...
3: I no podem fer com Sopa de Cabra, fer un altre concert? un altre programa
6: diumenge,
3: després.
6: Si vols.
3: El diumenge el tornem a repetir exactament igual,
5: podríem
3: però
5: fer
3: en públic diferent.
5: Sí, una a les 12 i una altra a la 1, no? I,
3: sí, clar.
5: I
3: una matiner, una doble matiner.
5: Està bé, dir el mateix com els concerts de Sopa de Cabra, que canten el mateix.
3: Exacte, sí, fem el mateix programa exactament igual, sí, però amb gent diferent.
5: Sí, sí, bé,
3: però
5: bé.
3: També amb cara de sorpresa. Sí, oh, jo,
5: oh. I, allò, i hem de dissimular que no estem cansats.
3: Clar,
5: i que
3: exacte,
5: ens fa gràcia tot. Molt bé, doncs això és el Generació Digital, que és el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
0: Una mirada diferent als videojocs. Per aprendre, pensar i somiar.
8: Here's to many more exciting adventures.
9: Em dic Salvatore Marino.
10: You and me are the best! Mm-hmm. Ah,
11: l'home m'encanta, Antonia!
0: Passió pels videojocs.
12: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT. Doncs res, noi, mirant el guió, si ho veig, no, és que de veritat, no m'ho crec. Si no ho veig, no m'ho crec. És l'estar parlant de futbol i, a més, en un any de Mundial.
3: Sí, doncs clar, sí, sí, Murillo, tot sigui per portar-los les millors notícies. I la primera, efectivament, i evidentment, va de futbol.
13: No será la Copa de Chama.
3: Comencem amb una cúmbia, eh? Amb una cúmbia aquí ben potent. Mira, us faré una historieta, eh? una mica, així, un conte. Vet aquí que hi havia una vegada un influencer argentí que es deia Valen Escarcini. Era un bon argentí, aficionat al futbol, i abans de que comencés just el Mundial de Futbol d'aquest any, del 2026, es va dedicar a mirar un per un tots els jugadors de totes les seleccions que jugarien al Mundial. 48 països, 1.248 jugadors. Això dona per hores i hores de fer un bon canal de YouTube i fer molts directes.
5: I tant.
3: Quina era la missió del senyor Escarcini? Doncs molt, molt rara. Era trobar el jugador amb menys seguidors. Repeteixo, menys seguidors a Instagram. Uh-huh. 1.248 jugadors, comença a mirar-los tots, a buscar-los, tal, tal, tal, tal. En va trobar un. L'afortunat va ser amb Tim Payne. Tim Payne és un jugador de l'equip de Nova Zelanda que en aquell moment tenia 4.715 seguidors. Jo no arribo amb aquesta xifra ni molt menys, però clar, un jugador professional d'un país que tal, se suposa que, bueno, no sé si són molt o pocs, però en tenia 4.715. Què va fer l'influencer Scarsini? Doncs va solivientar el seu públic perquè tots els que l'estaven mirant el seguissin per Instagram. No amb ell, el Tim Payne.
5: Amb lo tranquil que estava.
3: Amb lo tranquil que estava, aquest senyor ara té, atenció, de 4.715, ara té 5.800.000 seguidors. 5.800.000, Murillo. Això són quasi 6 milions, eh?
5: Doncs escolta, el proper partit que miri de Nova Zelanda...
3: Es veu que és un centrecampista que juga a la meitat, no marca molts gols, perquè, clar, es veu que està a la meitat, però, escolta, el tio està al·lucinant.
5: Està a la meitat, clar, està a la meitat, eh?
3: Vull dir que no és un golejador, no és un d'allò, ah, marcat, Tim Payne, no. Però ara bé, si voleu al·lucinar encara més, és que, mira, això també és molt bèstia. 15 de juny 2026, re, fa 4 dies, dilluns passat, un altre jugador, Josimar Díaz Bosinha, tenia 40.000 seguidors a Instagram. No està malament, no pas malament, 40.000. Això va ser el dilluns 15. Dimarts 16 de juny tenia 9 milions. 9 milions, de 40.000 a 9 milions. Què ha passat aquí? Què ha passat? Doncs que en Bosinha és el porter de la selecció de Cap Verd, que es veu que es va enfrontar contra l'equip d'Espanya.
5: Que va jugar molt bé.
3: Van quedar 0-0, no sé si van jugar malament o... De 0-0, què vol dir? Que guanyes
5: qui
3: perds.
5: No, però el porter va jugar molt bé.
6: Clar, però donaven per fet que perdria Cabo Verde, no?
3: Doncs 9 milions de seguidors en un dia. 9 milions. Que, a veure, vosaltres direu, què fem amb casos com aquests? Quantitat és el mateix que qualitat? Aquestes xifres que fan feredat es poden traduir d'alguna manera més o menys constructiva o fins i tot lucrativa? Senyors, des del Generació Digital us seguirem informant sobre aquest assumpte.
5: Molt bé, ja estarem superatents, Estar. La següent notícia caldria que l'escoltéssim amb calma, perquè potser, diguem-ne, que costarà d'entendre.
3: Sí, al principi és molt fàcil, però després fa un gir que potser us deixa una miqueta així...
5: Es va complicant,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, sí. A veure, us heu fixat que darrerament els telèfons mòbils ja no són un element, diguéssim, que ens podia definir, ens podia relevar coses de la nostra personalitat? Vull dir, abans tu veies una persona pel carrer, jo que sé, amb un iPhone, o amb una BlackBerry, i menys o més, podies fer una idea de com era aquesta persona. Molt d'estereotips, no? Però podies dir, bueno, aquest té quartos, aquest no, tal, no sé què. Ara, tampoc té la rellevància, no? El so de trucada que teníem deia molt de nosaltres.
5: I tant.
3: No? Deies, ah,
5: jo l'havia comprat, de tons.
3: Sí, sí, i fins i tot el fons de pantalla. Si portes la fotografia dels nens, de la dona, si portes un gatet, si portes un senyor, un jugador de futbol, és que ara ni tan sols la funda protectora ens defineix, ja no és part del nostre tarannà. Abans tu agafaves, vull una funda, però que hi hagi aquest personatge, que hi hagi aquest ninotet, que sigui d'aquest material, que faci joc amb la peça de vestir i tal. Ara sembla que el mòbil ha passat a ser el que sempre havia estat, un aparell d'ús obligatori, que mira, ja no ens fa gràcia. Però bé, si sou rebels, amb causa o sense, atureu les màquines, perquè queda 15 dies, 30 de juny, arriba a les tendes, atenció, un mòbil nou, que és el Commodore Callback 8020. Sí, senyors, un telèfon de la mítica marca Commodore. El Commodore 64, el famós ordinador que tantes il·lusions i tants jocs boníssims va donar, doncs ara ha tret o traurà un telèfon disponible en 5 colors, 5 colors en referència a 5 moments clau de la història dels ordinadors Commodore, amb color blanc, color platejat, color beige, color transparent i color daurat, que commemora el Commodore 1 milió que es va vendre, van fer una unitat especial que era de color daurat, doncs aquest també n'han fet un.
5: Molt bé.
3: Ara ve quan això ho aguantes tot, ara quan ve la part que potser no s'entén tant. A veure, embolic que fa fort. Primer, aquest mòbil. A veure, la gent, el jovent que m'entengui. És un telèfon que té antena.
5: T'ha fet tot ser antena, però estan amagades, eh?
3: Laia, saps el que és un telèfon amb antena?
7: Ja, sí. Em sona de vídeos històrics.
6: Inspector Gadget.
3: Sí, senyor, un mòbil amb antena. És el que en anglès li deien, a més és un model clamsell, que és com una petxina. És d'aquests que s'obren i queden com una petxineta. O sigui, dels que ja no se'n fan, no? La pantalla de fora, aquesta t'agradarà molt, Murillo, la pantalla de fora, perquè, clar, quan està tancat es veu a fora, no? Té una pantalla de LED. Però no LED, LEDs de veritat, de tires de color vermell, de bombilletes. És una cosa brutal. Tu, quan l'obres, dius, bé, vaig a mirar el mail, el correu... No. Aquest telèfon té l'accés a xarxes socials i navegadors bloquejat. No pots navegar per internet. Té teclat físic numèric. si té les tecles clic, clic, clic, allò que va dir el Steve Jobs, dic, no, això és un atràs, tal, doncs aquests de Commodore diu, no, ni atràs ni retràs, tornem-hi, no? Té art, ràdio, FM integrada.
5: Home, això ja és generació digital.
3: Venut, no? Take my money, ja està.
5: Sí, sí.
3: De coses tecnològiques, home, té el WhatsApp, pots enviar SMS.
5: Ah, WhatsApp sí que té, eh?
3: Sí, i Telegram, i WeChat, iMessage, i per descomptat pots trucar per telèfon. Saps? O sigui, en definitiva, un telèfon o sorpresa que serveix per comunicar-se entre persones. Preus, això és molt car, molt barat, no ho sé dir-ho, jo no, amb això no em vull mullar. Són uns 430 euros els quatre models de colors normals, diguéssim, a excepció del daurat, que el daurat valdrà 550, perquè ve xapat a mort de 24 quilats. Jo no sé si sortiria al carrer amb una cosa d'or i ensenyant-la per la gent. Però, si el reserveu ara mateix, o sigui, si aneu de part del Generació Digital i entreu a comodore.net, rebreu, atenció, 100 euros de descompte. Wow, Dani, puja, puja! Rosa d'Espanya! Europa ens mira, senyors, Europa ens mira. Amb aquesta alegria i potència, permeteu-me fer un petit per Biofli. Programa 1087 del 22 de març de 2025, Generació Digital. Revisàvem la notícia de la posada en marxa de la iniciativa ciutadana Stop Killing Video Games, que era ni més ni menys per evitar el tancament de servidors de jocs en línia i perquè els videojocs poguessin ser jugats sempre. En aquell moment, anaven pel 41% del milió de signatures que necessitaven per portar-la a la Comissió Europea. I vam arribar al milió! Què dic? Era 1.300.000 signatures! Senyors, en aquell moment Europa ens mira, Europa escoltava els videojugadors per fer a veure què, que no tanquessin els servidors. I el passat dimarts 16 de juny, tots els senyors i senyores de la Comissió Europea van votar i el resultat va ser... Que no, ja podeu baixar la música, ja podem marxar. Va ser que no. Van dir que els jocs són propietat dels seus creadors i que els creadors, evidentment, poden fer i desfer tot el que vulguin amb ells perquè per alguna cosa són seus. No se'ls pot obligar a fer que els jocs siguin jugables en ad eterno, per sempre, i encara menys si ja aquests jocs no estan a la venda. No obstant això, la Comissió Europea, que no el Parlament, que es veu que són dues coses diferents, la Comissió Europea ha dit que bé, que saps allò que deien de estamos trabajando en ello, doncs diu que treballarà amb la indústria i les associacions de consumidors amb un codi de conducta voluntari, que o sigui que vol dir que qui vulgui deixar-los per sempre que els deixi, i qui no, doncs no passa res, doncs per gestionar la continuïtat dels jocs. Com diuen a casa meva, això és la caca del lloro, Murillo.
5: Totalment, 1.300.000 persones en contra de, doncs...
3: De que tanquessin servidors, de que un joc tu pagues un videojoc, tu vols jugar en xarxa, i dius, ja no va, ja no funciona. Doncs no res, diuen ara que això que ho portaran al Parlament, no a la Comissió, sinó al Parlament, i bé, doncs ja sonarà un altre cop aquí la Rosa d'Espanya i veurem a veure... Si voleu us faig spoiler, però...
5: Ja.
3: Jo m'imagino que és que sortirà.
5: Molt bé.
9: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Doncs sí, continuem al Generació Digital i us faig una pregunta. I si per entendre el món d'avui haguéssim de mirar cap a Àsia?
6: Del cinema coreà al manga japonès, de la literatura índia a les noves escenes musicals, del disseny a la moda, cada episodi parteix d'una idea, l'honor, l'esport, la masculinitat, la rebel·lia, per descobrir com ressona en països com la Xina, el Japó, Corea, l'Índia, el Nepal o Tailàndia. Un viatge entre mites antics i referents pop, entre tradició i modernitat, per mirar Àsia sense tòpics i entendre per què la seva cultura ja forma part del nostre present.
5: I és que us parlem de Viatge a l'Oest, de 3CAT. La Maria Parra i l'Oriol Estrada ens proposen obrir una finestra a les cultures asiàtiques que cada vegada més marquen el ritme del que veiem, escoltem, llegim, juguem o vestim. Oriol Estrada, benvingut a Generació Digital.
14: Molt bé, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
5: Una altra vegada.
14: Feia molt de temps.
6: Sí, certament.
14: Feia molt de temps.
5: Sí. Segurament un altre estudi, no?
14: Sí.
5: De vegades en directe, que fèiem el programa.
14: Sí, culturalment dispers, eh?
6: Sí, els diumenges.
5: Sí, certament.
14: Ha plogut, eh?
6: Sí, tant.
5: És veritat. Menys el que ens agradaria, però...
6: Sí, bueno. En aquests moments, Oriol, hi ha dos episodis a 3CAT.
14: Sí.
6: Un que es titula Noves masculinitats asiàtiques i l'altre Honor i venjança. I el primer comença d'aquesta manera.
15: Oriol, últimament no sents que el món està canviant?
14: Home, si no elabores una mica, estic perdudíssima.
15: És que els de la teva generació...
14: I no sóc tan vella.
15: És que sento que abans els Estats Units eren com una gran potència, tant a nivell econòmic, a nivell polític, a nivell cultural. Sento que abans el teníem com un referent claríssim i ara, en canvi, no tant.
16: This is America.
14: La cosa va començar a canviar quan alguns vam començar a mirar més a l'est que a l'oest, quan vam deixar de mirar tant als Estats Units i quan vam començar a veure que potser els Estats Units no eren el que pensaven.
15: No crec que vagin a canviar de cop els Estats Units per la Xina, la gent de més de 40 anys. Però en canvi sento que les generacions més joves sí que estem fent com una miqueta de canvi de paradigma amb tot això. Comencem a mirar a altres indrets. I una molt bona manera de conèixer tots aquests països és a través de la cultura, no?
14: Jo crec que ja estem preparats per començar el nostre viatge a l'oest.
5: I ho dèiem, Oriol, em sembla que va ser ahir a través del telèfon, que és una declaració d'intencions d'aquests primers minuts del primer episodi.
14: Totalment, no? Sí, o sigui, la idea és aquesta. L'altre dia feia una mica l'exercici de dir, el 60% de la població mundial està a l'Àsia. 60% de la població mundial, no? I portem tota la vida mirant Estats Units, que són un... Canadà i Estats Units no arriben ni al 5% de la població mundial, i nosaltres estem com el 10% o una cosa així, no? Llavors és com... Com pot ser que obviem més de la meitat de la població, no? del món? No?
5: Ho vam obviar, però és que ho vam fer molt bé.
14: Sí,
5: miràvem
14: sí.
5: sempre cap allà.
14: Totalment. No? És a dir, jo crec que era com bueno, el sol a l'esquena, sí. no? I anar mirant enlluernats amb el sí. que venia sobretot dels Estats Units. Jo et diria que aquí al món dels videojocs no ha estat tan així.
5: És veritat, no. És veritat. Encara que, no ho sé, sí, potser sí, no, però Atari, no sé, hi ha una
14: sí,
5: marca...
14: Sí, no?
5: Sí, és veritat.
14: Però clar, en els últims anys
5: sí.
14: dels videojocs japonesos...
5: No, evidentment, sí.
14: Són el que són. Vull dir, jo crec que en el món dels videojocs és una mica diferent, però quan parlem més del món cultural,
5: sí
14: que és veritat que tots els referents... I jo que treballo al Còmic Barcelona, no? Aquest any hem portat asiàtics, que és una cosa que no... poques vegades es feia, i abans es deia Saló Internacional.
5: Sí.
14: Internacional volia dir que venia gent d'Europa i d'Estats Units. Ja està. No venien d'enlloc més, no? I és com, clar, ostres, si volem ser internacionals de veritat hem de, bueno, tenir en compte el món global, no?
5: Uh-huh. En aquesta taula hi ha una persona com la Laia que jo t'he vist sempre com una persona que ha mirat a l'Àsia.
7: He mirat sempre, crec, cap a l'Àsia. Sí. Però és veritat que jo he crescut amb el 3XL i el seu anime.
14: Uh-huh.
7: I jo ja vaig estar... Sí, mirant sí. cap allà, completament.
5: Fixa't que lo important, que és com un programa com aquell o...
17: Bueno, la tele té molt a veure, sí. amb totes aquestes històries.
5: Mm. I amb això, amb aquesta pregunta, Star, quan tu vulguis comenta qualsevol cosa,
3: no, tranquils, no, jo vaig escoltant.
5: No, és que jo estava pensant ara del fet que ho havia fet molt bé als Estats Units, és que els Estats Units han fet molt bé el negoci, com si dic, perquè han fet de la perspectiva del negoci fins i tot a la cultura, no, també?
14: Totalment.
5: Pel·lícules, etcètera.
14: Sí, no? Sí, és a dir... Hi ha, evidentment, temes econòmics, polítics, etc tenint en compte. Quan potser hem viscut una època de pau, entre cometes, sempre més llarga, no? Els japonesos crec que han sigut els primers en aprofitar això que se'n diu el soft power. No? I fa molt de temps que ens han venut la moto molt bé de la seva cultura popular. I ara hi ha altres països que ho han començat a fer. Corea, evidentment, ja sabem tota aquesta onada coreana amb el K-pop, però també amb el cinema, les sèries. I ara ve la Xina. I ens hem de preparar per això, perquè clar, és un país molt gran, sí. amb molt de potencial en molts aspectes, i bé, jo crec que hem de començar a entendre aquest món que dèiem, no? Que hem viscut molt, molt d'esquenes, i que a més és un continent que tenim enganxat al nostre, eh? O sigui, no hem de ni de creuar un oceà ni res d'això, eh? Vull dir, podríem...
3: Que pots arribar caminant.
14: Pots arribar caminant. Sí, de fet, hi ha un tiktoker, no?, que ho està fent.
5: Sí. L'Enric Luzán, en aquests moments està a Turquia, el vaig seguint.
3: Ja li falta poquet, ja arriba.
5: Sí, i de fet, l'altre dia comentava com s'ho faria per aconseguir el passi per la Xina, perquè, clar, no podia estar molt de temps si no treballava. Bé, una història.
3: Ha de passar corrents. No pot anar caminant.
5: Per cert, la Eli ha dit que ja el tenim a Trescat, dos episodis, Viatge a l'Oest, ja ho parleu també en el primer o en el segon episodi, no és un equívoc això de mirar a l'Oest.
14: Exacte, sí, la gent es pensa, però no hauria de ser a l'Est.
5: No? Jo era un moment que vaig dir,
3: el brillo a la finestra, a veure el sol.
14: Expliquem-ho, hi ha dos motius, Hi ha dos motius. El primer és una referència molt clara a una obra literària, que és un referent a l'Àsia Oriental en general, que és Viatge a l'Oest, no? Que és la història del rei Miku, on amb què es va inspirar Bola Drac, no? O sigui, ja tenim aquí un referent compartit per molts països. Però després el que parlem, clar, nosaltres parlem de cultura. O sigui, parlem d'aquests països, no som un programa documental, no? Sinó que nosaltres parlem de temes a través de la cultura. I llavors parlem de la cultura que ha fet el viatge a l'Oest, és a dir, la cultura que ens ha arribat a nosaltres. Si ens paguessin, un viatge a l'Est, llavors es diria viatge a l'Est, però com que per ara el fem d'aquí, no, és un viatge
3: ja
14: a l'Oest.
3: Ja han sigut ells els que han vingut cap aquí.
14: Exacte, no? A través d'això, de llibres, de pel·lícules, de sèries, de videojocs, que també n'hem mencionat algun, com el Ghost of Tsushima, doncs, clar, és això, és aquest viatge a l'Oest que ha arribat fins aquí.
5: I parles de molts països, molt diferents, però hi ha algun denominador en comú?
14: La qüestió és l'Àsia. Sí, és l'Àsia. Evidentment, centrem bastant més en l'Àsia oriental perquè és el que ens arriba més a nivell cultural, però sí que estem intentant, doncs, això, parlar de Tailàndia, parlar del Nepal, parlar d'altres països. Veurem si arribem ja més al Pròxim Orient o no, perquè això ja ens hi sentim una mica menys còmodes, no? Però al final també és l'Àsia, no? Per tant, pot anar des de l'Iran fins al Japó, no? Bàsicament seria una mica el territori.
5: Molt bé.
14: Sí, sí.
7: Quina és la idea errònia sobre Àsia que més t'agradaria desmuntar?
14: Uf, ostres, és que són moltes, eh? Són moltes.
3: Sí. Que tots els xinesos són iguals.
14: Aquesta és la primera, no? És a dir, aquesta idea, a més, tan equivocada, és que no cal ni anar gaire lluny.
3: Però al tant, que diguéssim, ells també ens veuen tots iguals a nosaltres.
14: Mm-hmm. Això sol passar. A mi
3: això també és molt curiós, eh?
14: A mi m'ha passat estar bastant de temps a un país asiàtic, diverses setmanes, en llocs on hi havia pocs occidentals, i després tornar i veure tots els occidentals iguals.
5: Ja.
7: No,
14: això passa, eh? Perquè et vas acostumant a unes fisonomies, i això passa. Però, per exemple, pensar que els xinesos i els japonesos són iguals a nivell cultural, ostres, no es pot estar més equivocat.
3: Són dues civilitzacions diferents. Ja no parlem de cultures, parlem de civilitzacions, eh?
14: Tenen, evidentment, moltes coses en comú, però és que no, però és que són molt diferents en molts aspectes, i ja, si ens anem a la Índia, no, clar, ja estem un altre món totalment diferent dins del mateix continent, i la Xina i la Índia que es toquen. Vull dir que, que hi ha moltes diferències, i clar, hi ha molts milions de persones vivint allà.
17: Clar, molta extensió, és que al final el territori, no?, té molt a veure, no?, quants quilòmetres hi ha entre un i l'altre. Tot clar. Pot canviar d'un... en un quilòmetre.
5: I això que comentava la Laia, de no sé, d'algunes idees que tenim, doncs, preconcebudes o equivocades, no sé si el tema de la tradició de la modernitat, que n'hem parlat molt, jo a vegades penso, i l'altre dia, preparant el guió, pensava, escolta'm, a Europa, sense adonar-nos, també estan posant tradició, la nostra tradició.
14: Totalment.
5: Saps? Però totalment. Potser al veure-ho, que és una tradició diferent, és quan nosaltres diem, clar, tradició i modernitat, saps?
14: Jo crec que també ho fem. Aquí també tenim festes populars que es barregen. Sí. I després hi ha la típica foto que molta gent, quan vol representar això de la modernitat i la tradició, de la típica noia japonesa, o si vols xinesa, però la típica noia japonesa amb un kimono o amb el mòbil,
5: sí.
14: I jo sempre dic, clar, nosaltres ho veiem com una cosa tradicional, però ells no, perquè el anar amb un kimono o anar amb un yukata, tot això no és tradicional, és actual,
5: clar.
14: És a dir, ve de la tradició, però és completament normal al segle XXI portar-lo. Llavors, molts cops és la nostra mirada el que fa que això es vegi així, no? Jo entenc que hi hagi aquesta idea, perquè potser hi ha, de vegades trobem uns contrastos molt forts. A la Xina mateix és un país que en els últims 10 anys s'ha desenvolupat a un ritme brutal, i hi ha unes diferències entre ciutats i pobles molt, molt bèsties, no? Però clar, això també passava aquí no fa tants anys. Encara ja trobaràs alguns pobles a segons quines parts de la península que dius, hòstia, aquí viuen gairebé, no?, com als anys 80, no?
5: I et passa que quan, si tu viatges molt allà i veus coses que dius, hosti, com m'agradaria que això estigués aquí o que...
14: Home, sí. Sobretot quan vaig al Japó, el tema del civisme. Evidentment. Sento pel tòpic.
5: No, però és que és així.
3: És al·lucinant.
14: I que amaga moltes coses, el tema d'aquest civisme.
5: Sí, estic d'acord.
14: Té el seu costat fosc, val? Diguem, tot aquest ordre i tot això té el seu... Però clar... que arribis a un lloc i et saludi tothom ben saludat i el tractin molt bé i la gent sigui amable, encara que sigui postís.
17: No? Sí, sí.
14: No, no, interès tampoc, tampoc. Però
3: encara
14: postis.
3: Que sigui divendres a darrera hora,
17: sí.
14: Exacte, sí.
3: Vas, entres a la tenda i te tracten igual que s'entreixes a les 10.
14: Exacte, t'està maleint els ossos, no?, perquè sí, has anat a última hora, però sí, sí, jo, hi ha cosetes d'aquestes que... I però després ja podíem entrar en maneres de fer, no? Allò amb més qüestions més filosòfiques, si vols, del ritme de vida, etcètera, etcètera. Sí. Però, bueno, diguem que també algunes coses s'estan occidentalitzant molt allà.
5: Clar,
14: també,
5: eh?
14: I anant a pitjor, també et diria.
5: Ja,
3: Hi ha alguna cosa, diguem-hi, sigui al revés, que s'estigui orientalitzant aquí, on estem nosaltres?
14: La nostra gastronomia. La nostra gastronomia, per descomptat. Jo crec que hem integrat moltíssim, molts plats, cuinem molts plats, no només japonesos, sinó d'altres parts de l'Àsia, i els sabem cuinar a casa. Tenim ple de supermercats asiàtics on pots comprar tot d'ingredients. Jo crec que això és el primer. No, que és més obvi, no? Altres coses, ja em costa més dir-ho, eh? Sí.
3: Clar, perquè vull dir, allà és normal, ara, em perdó, diguéssim, allà al Japó, per exemple, o a la Xina, és normal veure que se mantingui bé una noia amb pantalons, però aquí veure una noia amb un kimono, no. O sigui, una noia oriental, perdona, occidental, una pubilla amb kimono per aquí, doncs es fa una miqueta, hòsties, que no.
14: Bé, un dels propers programes serà sobre la moda.
3: Mira que bé.
5: Ah, molt bé. Val?
14: Llavors ja en parlarem.
5: Perquè Viatge a l'Oest, Trescat, és un programa, un videopodcast, es podria definir, que dèiem que ja hi ha dos episodis sobre les noves masculinitats i sobre...
14: Honor i venjança.
5: Honor i venjança.
3: 45 minutets, o sigui, esteu en pim-pam, molt bé.
5: Exacte. Però
3: passen de seguida, o sigui, demaneu de fer una hora i mitja o dues perquè...
17: Podríem fer perfectament.
5: Escolta'm, que ara deies un nou en la moda o quan hagi de venir. Quan es publiquen aquests?
14: Més o menys cada 3-4 setmanes.
5: Ah, molt bé.
14: El proper serà d'esports.
5: D'esports.
14: Coincidint amb el Mundial.
5: Molt bé.
3: Sí.
14: I no parlarem de futbol.
3: No, el Capitán Tsubasa.
14: A veure, hi haurà referències, evidentment, a Capitán Tsubasa, perquè és obvi que n'hi ha d'haver, i alguna referència hi haurà.
3: Perdona, pots fer spoiler de les samarretes que portaràs?
14: Mira...
3: És que la de Gundam em va tocar la patata. O sigui,
14: aquest és una de les coses que estem allò en vestuari, estem allò negociant de no, jo he d'anar amb samarretes, no?, d'alguna cosa esportiva...
3: Ja forma part una miqueta, no un running gat, però quasi. Eh? Sí. A veure l'Oriol, a veure quina samarreta.
14: És que en tinc moltes, jo, de samarretes. Però això, parlarem res, gairebé res de futbol, però parlarem d'esports que no heu sentit mai a la vida, com el

0: No? I parlar de la Yakuza, de les tríades de Hong Kong, de totes aquestes coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això és una cosa que a mi m'interessa molt i en tinc moltes ganes.
2: En comparació amb la d'aquí, és que una miqueta, aquí som una miqueta ridículs. Eh? I ara ve el cap al Vaquilla.
0: Desorganitzat.
2: Vaquilla contra els Sony Boys, doncs clar, no.
3: No, però escolta'm, perdona, uns macarres com aquests, vistos des d'Àsia, també deu molar.
0: Deuen dir, hòstia,
3: el Vaquilla.
0: El cinema kinky, molt sí, fan també, jo, exacte, el cinema kinky, eh? I jo crec que haurem d'establir per paral·lelismes i comparatives amb el cinema kinky.
2: Ara no se m'ha vingut al cap la pel·lícula aquella del Jackie Chan, la que van rodar aquí a Espanya,
0: ah, sí?
2: A Barcelona.
0: Wheels on Mills.
2: Sí. Que surt ella amb així mig de torero, sí, a la portada amb la seva família de l'esquena.
3: Ho hem dit a l'inici, eh? Oriol Estrada i Maria Parra, que és qui t'acompanya en cadascun dels episodis. Després parlarem, Laia, del teu viatge que vas fer fa poc a...
4: Sí, Corea.
3: Vale. Per què vas elegir Corea?
4: Perquè porto molts anys amb el K-pop i els K-drames a l'esquena.
3: K-drames, eh?
4: Sí. I m'atreia molt. De fet, crec que d'Àsia, Japó i Corea són els meus viatges somiats i ja n'he complert tot.
3: Molt bé. Després en parlem amb detalls i et convido a escoltar-la.
4: Tu has estat, Oriol, a Corea?
0: No, la Maria està a Corea ara.
4: Està
0: a Corea.
2: Truquem-la, per ser una sorpresa.
0: Mira, seria graciós,
4: crec que està dormint, però aquesta no està dormint.
2: Per això, aquí està la sorpresa.
0: No hi he estat, eh?
2: A què no saps d'on te truco?
0: A Corea no hi he estat, a Japó molts cops, a Xina també, però sí, està pendent, molt pendent.
3: Molt bé, Japó és aquell lloc que sempre vols tornar, no?
0: Clar, i tant, recurrent.
4: I quin país asiàtic és el que en tens més ganes i tens pendent de visitar?
0: És que jo sempre vull tornar a Japó, eh? Però vull anar a la Xina perquè l'últim que vaig anar va ser el 2009.
4: Clar, i vols veure els
0: clar,
4: canvis,
0: canviat,
4: no?
0: Canviat. És un país que ja no té res a veure.
2: I perdona'm, Corea del Nord?
0: Corea del Nord? Tinc un amic, el Marc Bernabé, traductor, que hi ha anat un parell o tres de vegades. I és com... Tinc ganes i no en tinc ganes.
2: A nivell periodístic, interès periodístic.
0: Sí, home, cas, sí, no? Seria... sí. A mi, a més, tota la iconografia comunista i tot això és una cosa que m'agrada molt. I, clar, ja la viuen.
3: I ara l'han obert i hi ha molts influencers que pengen vídeos. L'altre dia vaig veure un vídeo de Corea del Nord de fa molt poc, i era, li van donar permís a la persona, perquè clar, ja has de demanar permís per enregistrar, com pujaven cap a l'hotel on dormien, i eren 12 minuts on veies efectivament la vida més o menys normal, la que t'imagines que és normal, no? Perquè tens també com dubtes de si allò doncs els han fet sortir
4: o no.
3: Sí, són actors. Però es veia força normalitat, o sigui, si ho feien, ho feien molt bé.
2: Actors, clar.
3: I vaig veure molts camions militars, però una barbaritat com anaven passant. I sí, perquè com que és un lloc que no hi has anat, doncs, ostres, fa com gràcia veure-ho.
2: I no se sap gaire cosa, o sigui, oficialment, és una cosa que aquí...
3: Sí. Aquest programa és de videojocs. L'excusa, a veure, vull dir, és evident que teníem moltes ganes que vinguessis. T'ho has dit, que parleu de tant en tant també de videojocs o mencions, eh?
0: Si és pertinent pel tema, com ho era, per exemple, Ghost of Tsushima, que precisament parlàvem de l'honor, i un dels temes de Ghost of Tsushima és l'honor. No? És que el protagonista, segons el seu tiet, ha perdut l'honor per com actua, no? Llavors, per això era una menció molt, molt apropiada. Però sí, Yakuza, evidentment, no? Se'n parlarà quan toqui parlar de macarres.
3: I deies el tema de la llista, que és complicat de vegades perquè és una llista molt llarga. És també complicat gravar-ho, que surtin tots els temes. Se us fa molt llarg i després heu de tallar? Com va això?
0: No se'ns fa molt, molt llarg. Evidentment hi ha talls, no? Hi ha alguns talls, sobretot per tema de ritme i tot plegat. Clar, és molt intens, perquè tenim com aquests programes germans tipus el Replicants o el Tres Vides, que són més taula rodona, que nosaltres realment fem una entrevista que dura uns 15 minuts, la resta som nosaltres bla, bla, bla, bla, bla. Saps? Xerrant molt. Clar, diem moltes coses i la preparació és intensa, no? Perquè clar, volem documentar-nos molt, volem intentar no cagar-la gaire, saps, amb segons quines coses expliquem. I llavors és una feina intensa i també aquella cosa de dir, no t'oblidis, no, de dir això, de dir jo. També t'he de dir que el primer programa estava com super guionitzat, molt, molt, massa, i després hem dit, no, no,
3: molt
0: això,
3: bé.
0: Això s'ha acabat. Saps? Sí, ara anem a posar temes, no?, i a enrotllar-nos.
2: Demaneu una hora més, sisplau.
0: Jo ho faria, jo encantat. Home, de la vida.
2: Tu demaneu, ara que et diguin que sí o que no és una altra cosa. Tu pregunta.
0: Exacte, jo crec que qui estigui a muntatge em dirà, vés a cagar.
3: Per cert, és això de pifir.

0: Parla perquè hi ha molts amants que segurament escoltaran fins a l'últim detall i diran, no,
1: i tant, no? Que això, jo tinc experiència ja, amb anys de parlant de manga i de cultura japonesa i tot plegat, però l'avantatge que tenim, com que parlarem de molts països que la gent no en té ni idea, jo si la caguem no s'entera gaire gent, Però bueno, també, per exemple, ja us avanço, intentarem portar gent que realment ha fet el viatge a l'oest, és a dir, gent que viu aquí, que ha vingut de l'Àsia i que ens pugui, doncs això, no sé, ser aquests experts que ens il·luminin una mica més amb alguns temes que potser nosaltres doncs, no els hem viscut o no els coneixem prou bé, no? I això és una cosa que intentarem fer i de posar aquests ponts reals culturals, podríem dir, no?
0: Mongòlia?
1: Mongòlia en parlarem sí, en parlarem aviat.
2: Jo hi he estat,
0: Tu has estat a Mongòlia?
2: Inner Mongòlia, sí.
0: Uau!
2: A la Xina vaig conèixer la part de Beijing, perquè tenia una amiga que vivia allà, i es van poder escapar ella i la seva parella, que és xinès, i ens van portar un viatget de 3-4 dies per Mongòlia.
0: Uau!
2: Un cavall...
0: Les
2: casetes.
1: Les iurtes.
2: Les iurtes, sí. És un altre món, sí.
0: Hi ha una història, absolutament, que ara no tenim temps aquí per explicar-la, el Paul Pena. Us sona, Paul Pena?
2: Sí, em sona.
0: Em sembla que estic dient un nom incorrecte.
2: A mi Paul Pena em sona, però no sé si és el que vols dir.
0: És un músic. Sí, és un músic que ja és mort, de blues... que escoltava la música d'Àsia per la Ona Curta als Estats Units i va escoltar un dia una emissora de ràdio de Mongòlia i on sortien els que canten amb la gola i va començar a practicar i va agafar una tècnica impressionant i ell va fer el viatge cap allà i no saps, bueno, hi ha un documental on ho explica. És impressionant, i com el van obrir les portes, i com van al·lucinar, com cantava amb els que portaven anys i anys la tradició, etc. I he pensat en això i dius, ostres, i de què parlareu?
1: Parlarem de la tornada a l'escola.
0: De la tornada a l'escola?
1: Molt bé. Serà un programa de tornada a l'escola
0: Molt bé, sí, no digui res.
1: I això.
3: Però el que volem saber és quan, és que ens estàs posant la mel a la boca.
0: No, anirà passant.
1: El d'esport serà l'últim abans de fer paratge per
0: estiu.
1: I després ja, tornada a l'escola.
0: Quants programes faràs?
1: No està clar.
0: Però què dius, ara? Però si aquestes coses sempre estan molt clares.
1: A veure, hi ha uns 10 pensats.
3: Ells van fent.
0: M'agrada molt, perquè hi ha com una llibertat.
3: Sí.
1: No, a veure, jo és una cosa que parlàvem amb el Raúl Tidor, que és el director del programa. No?
0: Perdona, disculpa'm, que et talli. Raúl Tidor, persona important a la 3XL.
1: Totalment. Va ser un dels editors del 3XL.
0: Tot es lliga,
1: Tot està allà. Bueno, abans també hi havia el Marc Mateu al programa, que eren també els fundadors del 3XL al principi. I parlant de... Bueno, que és un programa que està fet amb moltes ganes. Saps? O sigui, que això és una cosa amb moltes ganes, que jo també dic que és un programa com molt atrevit, no? Perquè estem fent una cosa que realment no s'està fent enlloc. O sigui, ara mateix parlar de l'Àsia d'aquesta manera a nivell cultural no s'està fent i que ja tocava fer-ho, no? Llavors estem una mica amb aquella cosa de obrint camí i fent una cosa que no sabem on arribarem amb això, no? Però hi ha molta il·lusió i moltes ganes de que això surti endavant.
0: Molt bé. Es veu per la tele, el canal TV3 o...
1: No, això no ho hem aconseguit. A veure.
3: Ja veuràs com sigui.
0: Estava pensant...
2: Per la plataforma, clar.
0: I seria la justícia de poder parlar d'aquestes coses.
3: No, però al 33 a la nit hi ha moltes hores allà. Ja veuràs, ja.
0: Sí, mai se sap.
3: No, de veritat.
0: Molt bé. Escolteu, anem a fer el concurs que dèiem abans. No ho hem dit, ho hem dit...
2: Fora d'antena,
0: perdoneu-me. Víctor Mamé, sabeu que doncs, ell ens enregistra moltes vegades doncs, músiques relacionades amb videojocs, etc. I atenció perquè, diguem-ne, que ara és temps de concurs, no, Eli?
2: Exacte. Ell sempre ens fa això, interpretacions de música amb el seu piano. I avui, hi ha una juguesca que ara ens explicarà ell.
0: Molt bé, abans de dir-ho, Laia, Star, Oriol, Eli, estigueu atents, perquè ho explicarà, però no pararem, val? A veure qui encerta més de cançons de les que ell dirà.
4: Hola, Albert, hola, companys, com esteu? Avui, ja que estem parlant de la cultura oriental, Doncs farem un petit joc, posant a prova a tots els companys de Generació Digital i també al nostre convidat, l'Oriol Estrada. No és res més que un petit joc on haureu d'endevinar quatre cançons que tocaré. Però aquest cop no haureu d'endevinar la cançó, sinó a què pertany la cançó oriental que estic tocant. És a dir, tocaré una cançó d'un anime, d'un videojoc, una cançó popular i una cançó comercial. Si a més sabeu el nom de la cançó o a què pertany, doncs també ho podeu dir. Anirem una per una. La primera és aquesta.

0: Doncs aviam si heu estat capaces i capaços d'endevinar quina cançó era d'un videojoc, quina era d'una sèrie d'animació japonesa, quina era d'un grup comercial o de pop i quina era música tradicional. Espero que us hagin agradat les cançons i ens veiem la propera. Moltes gràcies.
1: Em sembla que a nivell alt, eh? Jo, perquè tinc aquí la xuleta, que me l'ha passat ell, si no, ni deia. Estar, tu, que l'has encertat alguna?
2: Totes, totes les has encertat, totes.
1: Sí, val, d'acord, anem passant.
2: No, la primera sí, l'Evangelion, home.
1: Mai tant. Molt bé.
2: Ai, la de Zelda, sí, home.
1: Ah, molt bé, ja has encertat dues. Una era Evangelion.
2: La primera i l'última, potser, no?
1: Penso sí, que era, a Cruel sigut. Angel Thesis, sí, és un anime, eh? Sí. I The Great Fairy Fountain, de Legend of Zelda. Després n'hi havia dues més, que jo he sentit aquí el nom, que crec que l'ha dit l'Oriol.
3: La segona era Dynamite, dels BTS.
1: Molt bé.
3: K-pop.
1: K-pop comercial. I ens queda la que és la popular tradicional japonesa, en aquest
3: tercera.
1: Cas. Sí, la tercera.
3: Sí, em sona molt, l'he sentit. Sí, sí.
1: Però no saps com es diu,
3: no
1: eh?
3: No sé com es diu.
1: Sakura, Sakura.
3: Vale. Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs mira.
2: Diu sí, sí, sí.
3: No, és famosa.
1: Sí, sí.
3: Bé. A més, posa Sakura i ja està, en japonès.
1: Ah, val, d'acord, exacte. No, sí, no, clar, mira.
2: També canvia és... molt, també canvia molt escoltar la Sampiano, també fa... Té sí. Una oïda i ubicar-te, no? Perquè normalment recordes el so, no?
1: Claro.
2: La sonoritat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Certament. Mira, exemple de que la música, evidentment, doncs... aquí en podríem parlar i moltíssim de tot el que ha aportat doncs, d'Àsia en la música.
2: I el programa de l'Oriol també podríem parlar més de música, eh?
3: No, en parlarem, eh?
2: Va, per això, no, la llista, tu vas fent llistes?
3: Sí, que parlarem, sí, sí, no, no, i tinc fins i tot alguna ex-idol allò, fitxada...
1: Ah, sí?
2: Jo.
3: A veure si s'anima a venir a explicar, explicar interioritats.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs, Laia, explica'm una mica aquest viatge que vas fer a Corea del Sud.
5: M'hauria agradat molt perdre el vol de tornada i seguir a Corea.
1: Sí, eh? Et va fer pena, eh?
5: Oi, molta. Se'm va passar superràpid.
1: Sí?
5: Van ser 15 dies que vaig poder veure Busan, que és la segona capital i on hi ha les tombes reials.
1: Sí.
5: L'illa de Jeju, famosa, ha sortit en molts K-drames i ara també per les formigues de l'anime de Solo Leveling. I la resta de dies a la capital de Seul.
1: Des
5: d'on vaig fer un parell d'excursions a l'illa de Nami, una illa absolutament artificial i molt coreana, molt Korean style, i a la serralada de Seroksan.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do.
5: Que jo equivaldria al Montserrat, Corea.
1: Sí, sí, sí. Doncs vas fer feina, eh?
2: Bé, bé.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. I vas anar amb gent? Com va anar això?
5: Vaig anar amb tres amigues. Ah, ja, bueno, sí, jo sí. La tercera, tres. Sí. Érem tres amigues per allà vivint la vida.
1: Bueno.
5: Com si el diner fos etern.
1: Sí, perquè barat...
2: Compte que preguntes, sí. Murillo, compte. Sí, sí, sí.
1: Barat no és, no?
5: Barat no és el vol d'anada, però un cop allà, la vida... Si vens des de l'euro, trobo que és molt barat.
1: Ara estem en un moment, oi, Oriol, que... Sí,
3: el Japó... El Japó estan fatal, pobres,
1: fatal. Sí.
3: Per nosaltres, fantàstic, per ells.
5: Sí, però a nivell dels àpats a menys de 3 euros, passar hostals les nits, menys de 10 euros la nit, vull dir...
2: Mare de Déu, senyor, què fem aquí, què fem aquí?
1: El tema és el vol.
2: Sí,
5: el vol és on et fan la picada forta. Sí.
2: Però hi ha gent que va caminant, m'han dit. O sigui que també...
3: Ja pots anar passant.
5: Tot és muntar-s'ho.
1: Molt bé. Continua, a veure.
5: Doncs...
2: Què més?
5: El que més m'ha agradat és, com ho dèieu, el contrast de tradició i modernitat. Vull dir, l'anunciat, el meu anunciat seria a Corea tenen un problema amb els rascacels. Tu vas a fer l'excursió a aquella serralada que penses, buah, veuré paisatge rural. No, rascacels enmig de poblets que dius...
2: Gratacels
5: però queden quatre
2: poblet,
5: cases,
1: sí, sí.
5: Això, saps?
1: Sí, sí, sí.
5: A més, és el mateix dissenyador a cada ciutat perquè tots són els mateixos rascacels blancs.
1: Això passa, eh?
2: Això és que es copien un als altres.
1: Sí. Sí. I al final els gratacels el que també han de ser que estiguin preparats per els moviments sísmics, etc.
5: Sí, potser a Corea no tant.
1: Potser no, no ho sé.
2: Amb tanta gent, no saps, eh? Que comencen a caminar tots al mateix moment.
5: Penso que amb el tema del rascacel se n'han d'acabar empenedint. Al final és trenques, no?, una mica el paisatge.
1: Pot ser gratacels, eh?
5: Gratacels, perdona. Jo ho dic tot el rato al revés, oi?
1: Nosaltres anàvem dient gratacels.
5: Perquè em donés compte, no?
2: Però clar, la Laia estava a Corea. Estava allà, diu, tu digues el que vulguis, que jo tinc la visió del poblet.
5: I el més impressionant és, enmig dels edificis completament modernitzats de les metròpolis, trobar-te pum, temples budistes, però
2: sí, sí.
5: A punta pala, eh?
2: Aquí trobes esglésies.
1: Exacte.
2: Si sí, també mirem així, a veure. Sí.
5: A més, vaig anar al maig, que celebren el naixement de Buda, i tota la ciutat, al voltant dels carrers que porten aquests temples, plens de fanalets, i il·luminats a la nit i tot.
1: I la gent... era de bota, es veu com passa al Japó, que quan una persona passa, doncs en torno d'aquelles portes on saluda, etc. O no tant?
5: No tant.
1: No tant, eh?
2: És més folclòric.
5: Estaven bastant plens els temples, que les sales grans et deixaven com veure-ho, perquè tenien portes obertes, però no t'hi deixen entrar. I menys perquè estan fent mis, podríem dir, jo li dic
1: sí,
5: missa,
1: sí,
5: però...
1: una celebració, el que sigui.
5: Sí, val. Bastant sovint.
2: I els estrangers, estrangeres, com us tractaven bé o us veien diferent? Clar, perquè al Japó, diguem, clar, són els gaijins.
5: Hem viscut les escenes de que se'n vagin dels seients del nostre voltant. No tothom, No tothom, però ho hem viscut,
2: Vull dir, anàveu netes, dutxades, perfumades.
5: Sí, completament. O sigui, però sí que hi ha gent que li fa cosa, al final. Hi ha molta gent d'allà que no parla, ni l'anglès, ni...
1: Sí, de fet, moltes vegades es posen com nerviosos, no?
2: Perdona'm, però aquí tampoc, O sigui,
5: ja, el que tenen a Corea és molta pressa. O sigui, tu estàs mirant el cartell de cap on va el metro que has d'agafar i et fan l'empenta, perquè ells necessiten passar per allà. Quan tu no estàs al mig del tot, però... Uau, això ho heu al·lucinat. Sí. O sigui, no són tan educats com el Japó, podríem dir.
3: Ja, perquè no hi havia els ninjas, no? I ja no saben esquivar com faria un ninja.
1: Jo recordo, no sé si he explicat l'anècdota del Japó, el que va passar que ens vam equivocar, la meva dona i jo, entrant en un tren, vam anar, no sé on vam anar, lluny, i després vam haver d'agafar una altra, doncs, de tornada, i vam veure que teníem un problema i ens van obrir un passadís, vam entrar, saps? I dius, buah, és que et quedes com molt parat. I et donaries abraçades a tothom, però no ho facis, perquè
2: si no ho facis...
5: Detingut, també.
3: Al Japó ja no estan tan contents.
5: Sí, és veritat, que a Corea hi ha aquest ordre de fan la fila per entrar en ordre en els vagons i coses així.
1: Sí, això sí.
5: Però, per exemple, aguantar-te la porta, si tu també vas a sortir d'una tenda darrere d'algú, no t'aguanten la porta, és molt estrany.
3: Això ho has dit molt, de Corea.
5: Sí, com que et menges la porta.
1: I ara que parles de botigues, les botigues estan obertes...
5: Hi ha molta tenda oberta 24 hores i hem vist molta tenda sense ni un dependent, que hi ha la màquina de cobrar.
1: És veritat que a Corea... Allà...
5: Jo vaig estar preguntant, perquè allà fan molt el de deixar el mòbil per reservar la taula, te'n vas a la barra de menar i tornes.
2: Perdona'm, pareu. O sigui, tu vas a un restaurant i deixes el mòbil i te'n vas...
5: Sí.
2: Deixes el mòbil allà... I tu quan tornes el mòbil hi és?
5: Sí, per això. Que no. Al·lucinant. Deixen el mòbil o el bolso allà per reservar, sobretot els cafès així més concorreguts, els cafès així cookies que munten ara, i tu deixes les teves pertinències a la taula, te'n vas a demanar a la barra, has de pagar allà,
1: i
5: al tornar
1: res.
5: Està tot.
2: No passa,
5: i llavors vaig estar preguntant, allò, que pensaven a joves, a veure qui parla en anglès, i vaig estar preguntant i es veu que em van dir sí, és entre que sabem que robar està malament, i sí, mira quantes càmeres estan enfocant 24/7 a cada cantonada hi ha càmeres en aquest país.
1: Sí.
3: Molt bé. La gràcia dels Japó és que no fan falta les càmeres.
1: Ja, exacte. Sí.
5: Suposo. Però és que inclús rutes de trekking perdudes per la muntanya, que en vaig fer algunes...
1: En càmera?
5: Amb càmeres. Ostres, a cada X metres.
2: Amb un arbre, una càmera.
1: Sí, déu-n'hi-do.
5: Sí.
1: Escolta'm, i em vas dir que hi ha edificis sencers de gachapons i aquestes màquines de...
5: Sí. Jo crec, no sé si és perquè estan molt a prop de Japó, però edificis sencers, que potser no eren edificis que arribaven a ser gratacels, però...
2: Tres plantes
5: plenes de màquines de tant de gachapon, com aquestes d'aconseguir el nino amb el ganxo. Tenen molta afició a Corea.
1: I tema videojocs?
5: Tema videojoc, el que vaig veure, perquè a les metròpolis el que tenen són aquests anuncis de LEDs que ocupen mig edifici.
1: Sí.
5: Hi havia molt anunci de joc de mòbil. Que després, al comprovar-ho, sí que hi havia bastants que tenien també per PC, però tenen molta afició al videojoc de mòbil.
1: Curiós. I vas anar, suposo, a algun concert o no, de K-pop? O...
5: No, perquè no entenc gaire l'idioma. Sé que hi havia esdeveniments i tal, però no em vaig atrevir a agafar cap entrada.
1: Ja, ja. Recordes els primers dies, o el primer dia, que és el que més t'al·lucinava dels carrers o de la gent?
5: Ai,
1: és
5: que... mira, sé que no em critiqueu molt, però no, no. Jo, com que estic molt fan del K-drama...
3: ja sé què dirà.
5: És com estic en un K-drama i no exageren res dels K-drames. Era com estar increïble. A més, el que és més guai, que també vaig enganxar època de publicitat electoral, perquè havien de ser les municipals, les providencials i tal.
1: Interessant.
2: Ostres, sí.
5: Els polítics, o els seguidors dels polítics, anunciant-los, ballant amb, com es diu, amb altaveus, amb la música a tope, fent coreografies allà al mig.
1: Igual que les
5: naus. Que drames.
2: Tu compro. Sí, vull això aquí.
3: Com a seguidora de Que Drames, perquè hi ha un famós TikTok d'una noia, no sé si era dels Estats Units, que va anar a Corea, allò, buscant els nois guapos dels K-drames, i es van donar una gran decepció.
5: Ah, sí?
3: Això què? Tu què diries?
5: Jo et diria que n'hi ha de, que hi ha de tot. Hi ha els homes que es cuiden molt, que es veu superarreglats i tal, i hi ha els que no, els que...
2: Però, a veure, aquests que s'arreglen molt potser és una mica massa maquillatge, no?
5: Sí, això sí. Però llavors, hi ha molta passió per l'skincare i pel maquillatge,
2: sí,
5: ja.
2: Sí. Però vull dir, bellesa natural masculina?
5: Ah, clar, és que aquí entrem en el primer programa de Viatge a l'Oest.
2: Per això et dic, clar.
3: M'hem trobat.
2: Clar, perquè tu arribes allà i dius, clar, veus
5: clar, un
2: molt guapo.
5: Clar, depèn del gust de cada un.
2: No, però em vinc a referir que acabes de comentar molts guapos i molts lletjos, no? Mm-hmm. Clar, els molts guapos jo he entès que van molt artificials, massa ben cuidats, diguéssim.
5: Bueno, sí.
2: Llavors,
5: sí,
2: clar, és una mica com que van... a vendre's, no? O sigui, a exhibir-se, no? Vull dir que el que seria...
5: Sí, és veritat que el cuidar-te jo personalment, o sigui, abans es tapen la cara amb mascaretes que no anar desmaquillat.
2: Clar, clar. Aquí vas normal i vas guapo, vas guapa, o sigui, no cal que vagis pintat com una porta, o sigui...
5: Exacte.
2: Vull dir que aquí hi ha de tot, i allà, per el que comentes, sembla que una bellesa que van als extrems, no?
5: Tot i que, mira, això del maquillatge també és algú que cada cop està creixent més, i crec que és influència allà, també.
1: Ja, sí, sí. Per cert, el meu fill, al mitjà, va fer... l'Erasmus, que no es deia Erasmus, va anar a Corea.
5: Que xulo.
1: I una de les coses que més li va agradar i que va utilitzar és que, clar, estàs en un lloc que estàs a prop de països que normalment amb avió des d'aquí és un horror.
2: Clar,
1: diu, clar, papa, és que he anat a no sé on per 100 euros, no?
5: Sí.
2: He anat a Mongòlia, papa.
1: Sí, exacte, que això també està bé, no?
2: I tant.
1: I que dona, i que és aquesta... doncs el fet que estiguin a prop i que és també tenen influència, perquè deuen tenir influència entre ells, no?
3: Clar, i tant, no, ja ho deies abans, evidentment hi ha molta influència japonesa, el que dèiem del soft power abans, que el soft power japonés, que va començar a fer-ho servir en plena consciència als anys 80, tot per fer un rentat d'imatge dels japonesos davant dels països que havien fet tant de mal, no? Amb sèries i coses així, i cada dia d'avui tant Corea del Sud, evidentment, no? Que a Corea del Sud hi van amb un ferri, en 3 hores amb ferri ja hi ets, no? Des del Japó.
1: Sí.
3: Però és que fins i tot la Xina, no sé si has vist gaire C-drames, vale? Que hi ha drames, però en els C-drames hi ha una quantitat de pòsters, samarretes d'anime, de One Piece, de Shin-chan, tot això, espectacular. Vull dir que hi és molt, molt present la influència del Japó, i tant. I viceversa una mica també, però no, diguem que no és bilateral.
1: Exacte.
3: Eh?
2: Sí,
1: exacte.
2: No tant, no els agrada, no els fa gràcia.
3: No tant.
2: Bé.
1: Molt bé, Laia, doncs el proper viatge volem un altre cop un...
5: No sé. M'encantarà.
2: Sí. Quan serà, Laia?
5: Jo crec que fins d'aquí un parell d'anys no aniré a Japó.
1: Us heu promès entre les amigues que heu d'anar al Japó una altra juntes?
5: Al Japó ho farem amb... La intenció és fer-ho amb amics, a veure com surt.
1: Molt bé, super.
5: Com ve gent és més complicat.
1: Sí.
5: Però el de tornar a Corea amb aquestes amigues, sí.
1: Molt bé.
5: Perquè m'he deixat moltes coses per veure.
1: Molt bé, amb aquesta música et queda molt...
2: Me fa entrar gana, aquesta música.
1: Doncs recordeu, oients, Viatge a l'Oest és doncs, aquest programa, aquest videopodcast que heu de veure a 3CAT. Hi ha en aquests moments 2 episodis, n'hi haurà més, aniran apareixent, mai sabreu quan, i sempre serà una sorpresa, i sabeu que potser en un parlant de moda, amb l'altre d'esports, etc. Val molt la pena. Maria Parra i Oriol Estrada, doncs, fent aquest programa. Gràcies per haver vingut al Generació Digital.
3: No, gràcies a vosaltres.
1: I segurament no serà l'última vegada.
3: Va, això.
1: Val?
2: Però segurament no, segur.
1: Segur que no. Perquè, a més, oients, no ens han dit que no continuem. És a dir, que l'any que ve continuem.
5: Ah?
1: Que serà l'any dels 25 anys.
5: Uau.
1: Que és molt fort el tema. Així doncs, excusa perfecta.
3: I tant.
1: Val?
3: I tant.
1: Molta sort, de veritat. I Laia, Eli i Estar, també, moltes gràcies per fer el programa d'avui.
5: Gràcies a tu.
2: Molts petonets.
1: I gràcies també, Dani, al control tècnic.
6: You win!
1: Que vagi molt bé. Jo sóc Albert Murillo i vull acabar dient-vos que la ràdio no para mai. Continueu a la sintonia d'ICAT. Adéu-siau.
7: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Segueix-nos a Twitter, arroba La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Les papa totes les foscoretes, les paraules que comencen per mal, malícia, malura, malòstia, tristor sense justificació.

que no n'hi havia cura pel xevac, que estava a prop el final del camí i ara estic al balcó fumant, bevent. Pot ser més tranquil, pot ser més content. El camp no para, però sé que sí, quan es fa de nit. Que bonic si estàs així, escampes el fum amb la mà i fas baixar els fantasmes del llit. Quan es fa de nit, que bonic si estàs així, escampes el fum amb la mà i fas baixar els fantasmes.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.